0: has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calerí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Enganyar-te, de la Ludwig Van. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertranes, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana.

És estiu. Escolta i cant.

Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... El forner, de l'Osa. Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

A l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Apagarem tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els reis desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: la xarxa de comunicació local. Tradicionarius.
1: Punt i seguit.
2: Folk.
3: L'any 2005 es va publicar Les cançons de Mataró 1932-2005, un disc que donava mostra d'un treball de recerca dels anys 30. Reflecteix l'esforç i la cura en què treballava l'obra del cançoner popular de Catalunya. L'àlbum és un projecte variat i atractiu, adreçat a tots els públics, molt lluny dels documents espessos per erudits. Hi va participar tot Mataró, de corals a grups de rock i de bandes de música a flabiolaires. Tradicionarius Punt i Seguit avui comença amb el Testament d'Amèlia, en versió dels Analgèsics i el Quartet de Sant Simó. Veu acompanyada d'una insòlita i difícil combinació de flabiols i flautes de bec.

Un drama estripat fins al màxim que es canta damunt d'una de les melodies de més bellesa de la cançó tradicional catalana, el Testament d'Amèlia. Avui, Tradicionaris Punt i Seguit dedica un espai a les cançons de Mataró 1932-2005, un CD que es va publicar fent un gran esforç i no ha tingut la difusió ni el ressò que mereix. Ens el va recomanar Liliana Tomàs, la neta del mestre Joan Tomàs, i ens el va aconseguir Dani Álvarez, del grup La Coixinera. És un recull de cançons tradicionals catalanes del Maresme cantades per diversos grups i solistes.

0: Sí?
1: Jaume, aquest programa, Punt i a Part, quan el fan?
0: Punt i seguit. És Punt i seguit. I l'estan fent ara, ara mateix. Engega la ràdio.
1: Però a quina emissora?
0: La que tinguis més a prop. Corre, abans que s'acabi.
1: Mil gràcies, Jaume.
0: Punt i seguit. No te'l perds.

El llogater aprofitat, interpretat per la coral La Nota, acompanyada per instruments de vent de l'agrupació musical del Maresme. Una cançó poc coneguda, d'un marit a qui un llogater li posa banyes. El disc que avui escoltem és la reproposta pel segle XXI d'uns materials centenaris recollits als anys 1932 i 1933 pel mestre Tomàs i Esteve Albert, per compte de l'obra del cançoner popular de Catalunya. L'any 2021 va ser dedicat al mestre Joan Tomàs i el 2022 a l'obra del cançoner popular de Catalunya. Per tant, el disc està molt vigent. Abans del llogater aprofitat, havíem escoltat Don Lluís de Montalbà, un drama interpretat pel tenor Josep Fadó i el cello i mandola d'en Rafael Sala. Continuem amb un clàssic del nostre cançoner, La Sileta, un argument amb picardia que ens serveixen a ritme de rumba catalana en Rafaelito Salazar i els seus Paté de Ron. Cançons de Mataró recollides als anys 30 i versionades al segle XXI, avui, al Tradicionarius Punt i Seguit.

Banda de música i coral per la cançó Una visita a Sant Mus. La banda de l'agrupació musical del Maresme i la coral La Nota. Una cançó de plec per Caramelles i festiva, arranjada per Ivo Uller en aquest disc Les cançons de Mataró que avui escoltem. Ara un tema pacifista titulat Don Joan i Don Ramon, les 29 llançades, on un fill recrimina a la mare que l'hagi fet anar a la guerra. La versió és del grup Relc i Primavera per la Pau.

Genís Maiola, un veterà de la cançó catalana, conjuntament amb Magda Huguet i grup, recreaven pel segle XXI una cançó recollida als anys 30 pel mestre Tomàs a Mataró. Les transformacions, de la que s'han fet tantes variants a casa nostra i arreu des del temps dels clàssics grecs. L'Hereu Riera és un clàssic de la cançó tradicional catalana que el grup La Coixinera, d'en Dani Álvarez, en fa una versió amb so contundent del segle XXI. Un altre drama que apassionava per la seva truculència.

0: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit.
1: Coloma Seró Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadellà Puig i Felicitat Casa Nadal, les sis de Ravensbrück, amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran.
2: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida. Nom.
0: Felicitat Gasa Nadal.
2: Dia d'entrada al camp de concentració.
0: Camp de concentració de Ravensbrück. 18 de maig de 1944.
2: Matrícula.
0: 39.297.

0: Capítol 2. Felicitat Casa Nadal. La Feli.
1: Abrieron una zanja en el mismo campo, pero así a una distancia. Una zanja para meter los cadáveres que ya no podían quemar, que se acumulaban, porque morían muchos cada día. Estaban a montones. En ese campo de Belsen, nosotras estábamos en una habitación, no sé las que éramos, quizás 600, no sé. Y no había sitio tampoco. Y durante por lo menos una semana que estuvimos allí, yo me acuerdo que estaba contra la pared, al lado de una ventana, y estábamos así.
2: No tenía sitio para estar.
1: Claro, al cabo de un día o dos de estar así, pues tienes que salir por alguna cosa u otra. Y lo que veo al salir, una fila de hombres detenidos como nosotros, que llevaban el traje rayado también, y que llevaban cada uno en la mano un cadáver cogido por el pie o por la mano, no sé, y lo arrastraban en la fosa allá abajo, lejos, que lo habían hecho la fosa, y otra fila que subían vacíos, que no llevaban nada, y así durante dos o tres días hicieron eso. Claro, al ver aquello, y a mí se me quitaron las ganas de hacer nada, ya me volví para, porque eso hace una impresión de grande, me senté otra vez allí y no dije nada. Pero la chica esa, que era muy joven, pues también, al cabo de un rato, se conoce que también le pasó lo mismo, salió y se fue allí, y enseguida volvió. Vuelve y los ojos le saltaban de la cara y me dice, ¿has visto, Feli?
3: ¿L'heu sentida? ¿Has visto, Feli? És ella, és la Feli, la Felicitat Casa Nadal. Per primera vegada podem sentir-la i ha estat gràcies a l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona del Fons Neus Català Pallejà. Aquest fragment forma part d'una conversa més llarga que enregistra la Neus Català per recuperar el testimoni de la Felicitat Casa i de 49 dones més i que recull la Neus al llibre de la resistència a la deportació. La Felicitat, la pallaresa comunista membre de la resistència, arriba a Ravensbrück perquè la Gestapo la deté, a ella i als 5 camarades que té amagats a casa seva. Després de passar 5 mesos per diverses presons franceses i 5 dies de viatge infernal en un comboi de bestiar, arriba a Ravensbrück, com ens explica Josep Calvet, historiador i cap de continguts, educació i projectes del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya.
4: Va arribar a Ravensbrück el 18 de maig de 1944, com tots els presoners que entraven en un camp de concentració perdien la seva identitat, eren deshumanitzats, va rebre el número 39.297. Va ser ubicada a la barraca número 15 i posteriorment, com tantes deportades, doncs va ser enviada a treballar en aquests comandos de treball per contribuir a la indústria de guerra a Alemanya.
5: A Ravensbrück, les dones són destruïdes físicament i emocional des del moment d'entrada. Se'ls desposseix de la seva identitat, convertides en números i sotmeses a condicions infrahumanes. Viuen amuntegades en barracons, pateixen fam, fred i malalties, i les fan treballar com a esclaves sota el constant abús de les guardianes, les aufsegerinen, de qui us parlarem en un altre podcast. És la deshumanització absoluta, com explica la mateixa Felicitat Casa.
1: En ese mismo campo he visto yo también una periodista. Allí, después de las alambradas, que era tan grande, aquello era un campo grandísimo, grandísimo, el campo de Belsen, enorme. Había un montón todavía de cadáveres que habían quedado, quedaron muchos, porque ¿sabes? Cuando llegaron los aliados, pues no habían podido terminar, no habían tenido tiempo. Esa chica, una chica que estaba sentada encima de los cadáveres, igual que eran como un montón de leños, igual como un montón de leña, ¿eh? De troncos, ahí estaba sentada. Se conoce que estaba haciendo un reportaje.
3: El sistema concentracionari nazi estableix una xarxa extensa i implacable de camps amb diferents funcions. Camps de trànsit, com el de Drancy a París per a la deportació massiva, camps de presoners de guerra, camps d'extermini, com el de Treblinka o Auschwitz, destinats a la mort sistemàtica de milions de persones, i camps de treball forçós. També hi trobem els comandos, que són un petit camp de concentració que depèn d'un de principal, o bé escamots de persones deportades que treballen en l'exterior d'un camp en fàbriques o en la construcció d'infraestructures.
5: El 1939 es construeix Ravensbrück, un camp de treball esclau exclusiu per a dones. Una singularitat dins el sistema nazi que subministrava mà d'obra esclava per a més d'una cinquantena de comandos de treball annexos, com en recorda la periodista Montserrat Armengou, coautora del documental i del llibre Ravensbrück, l'infern de les dones.
6: Ravensbrück està dissenyat específicament per elles, perquè, com veurem, s'instal·la una sèrie d'indústries en el mateix camp o als voltants que precisaran d'una mà d'obra femenina, perquè hi havia tasques en aquells moments que tot estava menys mecanitzat, on es necessitava una anatomia més fina, més petita, com la de les dones i els nens.
3: Moltes deportades romanien poc temps a Ravensbrück perquè les enviaven a treballar en aquests comandos externs, a fàbriques d'empreses com AEG, Henkel, Mercedes-Benz, BMW, Skoda o Continental AG. Només són alguna de les empreses que van treure profit econòmic de la mà d'obra esclava de les deportades pels nazis. Moltes altres es van enriquir en aquest període col·laborant amb l'estructura del nacionalsocialisme, com ara Hugo Boss, Allianz, la Fanta de la Coca-Cola, Bayer, BASF o la Volkswagen. Altres companyies van decidir utilitzar directament la mà d'obra esclava dins del camp perquè era més rendible. No havien de traslladar les dones a treballar.
5: Així ho fa la Texlet, que era una empresa d'aprofitament de teixits i cuir propietat de la mateixa SS. Les dones confeccionaven metres i metres de tela de ratlles i per als uniformes militars. També la Siemens. A la fàbrica que la Siemens estableix a Ravensbrück, les dones deportades produïen interruptors, micròfons, telèfons i altres components per a la indústria bèl·lica alemanya fins a l'extenuació. Aquest treball esclau, a més d'explotar-les fins al límit físic, formava part de la brutal política nazi de deshumanització i mort lenta de les dones i dels seus fills i filles.
6: Els nens que van entrar al camp, sí, com qualsevol altre, diguem-ne, target, anem a parlar d'aquesta, ja d'aquesta manera tan freda i tan bèstia, com qualsevol altre target de població concentracionària, si els podien utilitzar, doncs els utilitzaven. Els nens, per les seves manetes petites, com he dit, podien ser molt bons treballadors amb determinades manipulacions, més que de munició, sobretot aquests petits instrumentals elèctrics, de l'aviació, etc. Si no, si era una boca més que alimentar i que, a més, no tenien la fortalesa d'altres tasques, aquells nens morien irrevisiblement de gana, de fred, de malaltia. És evident que no feien res per salvar cap nen malalt. Inclús episodis de nens que són maltractats o estavellats contra una paret, perquè això era una manera també de castigar. No és que específicament anessin a matar nens, és que senzillament els deixaven morir perquè no els interessaven per res, però si podien, i que això ja era un gran dany per a aquelles dones. Evidentment, per l'home, que potser, pel pare, que potser estava en un altre camp de concentració, quan ho va saber també era un gran càstig, però és que la mare ho estava vivint en directe. Però, a més, de vegades encara hi havia un càstig més afegit, que era castigar la dona fent mal en aquella criatura.
3: La Montserrat Armengou recull al documental L'Infern de les Dones el testimoni de la Charlotte Kroll, una deportada a qui li toca treballar a la fàbrica d'armament de la Siemens al camp.
7: Pel sol fet de llegir el nom de Siemens, encara se'm regira tot per dintre. Els grans teníem els dits massa gruixuts i, segons què, no ho podíem fer. Llavors ho feien els nens. Lògicament, aquella canalla no podia entendre el que feia ni per què ho feia. I, a més, de tant en tant rebien una bona bufetada. Eren nens petits que haurien hagut d'estar jugant en comptes que la Siemens els explotés. Com es pot comprar res de la Siemens?
5: Fent gala del cinisme més pervers, a l'entrada dels camps de concentració es llegeix el lema Arbeit macht frei. El treball et fa lliure.
3: A partir del 44, per les necessitats de la indústria de guerra, aproximadament el 70% de les dones que entren a Ravensbrück són qualificades com a aptes per treballar pel Reich i són enviades a treballar als comandos exteriors.
5: La Felicitat fa màscares de gas al camp satèl·lit de Hannover-Limmer.
4: En aquell moment, doncs, les necessitats, la guerra estava al final, els alemanys eren conscients de que podien estar perdent la guerra i van intensificar moltíssim la producció de material de guerra i la utilització de presoners, i en el cas presoneres, com a mà d'obra. La Felicitat va ser una d'aquestes presoneres que va ser obligada al treball forçat i amb altres 1.000 dones va treballar en una cadena de muntatge per l'empresa Continental que fabricava màscares de gas.
5: La Felicitat i fins a 1.000 dones més fabriquen màscares per protegir la població civil alemanya en cas d'atacs amb gasos. En aquest comando coincideix amb la lleidatana Maria Maranges i la seva germana Pepita, les germanes Maranges.
4: a través d'algunes memòries, alguns escrits d'algunes de les companyes de deportació, hem pogut esbrinar alguna dada sobre la personalitat i el caràcter de la Felicitat Gassa. Una de les germanes ceretanes nascudes a la comarca de la Cerdanya, les germanes Maranges, posteriorment al seu alliberament, van escriure un petit relat sobre la seva deportació a la Neus Català.
3: La periodista Anna Canyi ens llegeix el fragment.
8: Aquesta noia era d'una energia invencible. Durant el nostre martiri infonia confiança i fermesa. La seva seguretat en la victòria del bé sobre el mal, que els exèrcits aliats guanyarien a la bèstia nazi, influïren en el nostre esperit i ens agafava a les mínimes possibilitats de resistir i guanyar.
3: Segons el testimoni de les germanes Maranges, es fa evident que la Felicitat no era només el nom propi de la Feli. Amb una energia invencible, encomana optimisme i esperança a les seves companyes, l'espurna de la supervivència. Sobreviure és un acte de resistència.
5: I encara hauran de resistir molt més. La Felicitat i les 1.000 dones que formen part del comando de treball de Hannover-Limmer són obligades a marxar a peu fins a un tercer camp, el de Bergen-Belsen. El trajecte que fan sense menjar és de més de 60 quilòmetres. Ella ho recorda així.
1: Porque a nosotros nos llevaron desde Hannover, que trabajábamos en comando de trabajo, a Belsen, a pie, naturalmente, como hacía, en columnas, 3 días, 3 noches durmiendo en la arena, donde nos encontrábamos, que se hacía de noche, allí nos aparcaban y a dormir encima, en el suelo. Por el camino venían otras columnas, nos cruzábamos con algunas otras columnas de hombres, que los conducían a otro campo. Eso lo he visto yo, cuando los había que no podían andar, ya no podían más, como nosotras también. Y a los que ya no podían andar más, había los capós con un palo así de largo, le atamos para que caminaran. Y cuando alguno no podía andar más, pues se quedaba tumbado en el suelo. Y venían los alemanes atrás y con la pistola los acababan en mitad del camino y se quedaban. Eso, claro, eso lo hemos visto. Y nosotras también habíamos tenido un poco de cansancio, de agotamiento de eso, ¿sí? Y claro, eso nos pasó. Esa misma chica, la Mónica, porque no sé cómo se llama, no es Mónica, pero no sé, otra cosa. Bueno, pues esa misma chica ya no podía más. Dijo, dejadme, yo me es igual, ya no puedo andar. Ya no puedo andar más, me es igual que me maten. Y yo digo, por mujer, ¿no? Y la cogimos, yo la cogí por un brazo y le dije a otra chica, María, cógela, porque así, a ver si... Mientras tanto se le pasó y nos llegamos.

0: la resistència a la zona de Perpinyà i van coincidir en aquest comando en el qual treballaven mil dones.
1: La felicitat aconsegueix que la Monique arribi viva a Belsen.
2: Durant els darrers mesos de la guerra, Bergen-Belsen es va convertir en un camp de mort i envien presoners i presoneres d'altres camps de concentració que estaven malalts o que ja no servien per treballar i milers de supervivents de les marxes de la mort. El camp d'extermini de Bergen-Belsen ha quedat com un símbol dels horrors de l'Holocaust.
1: Un cop dins de Belsen, la Felicitat com la Monique formen part del grup de dones que rebel·len davant l'exigència dels nazis d'arrossegar els cadàvers de les seves camarades a una fossa comuna. Aquest moment el narren tant la Felicitat com la Monique Gené en els testimonis que va recollir la Neus Català. Escoltem la Monique Gené amb la veu de la periodista Maria Lara.
3: Cuando vieron que los aliados iban a entrar, nos exigieron que sacáramos aquella montaña de cadáveres y que los lanzáramos a una zanja para que los aliados no los pudieran ver. Entonces hicimos una protesta general y nos negamos rotundamente a hacer eso. Una amiga mía, de hecho, intentó coger uno de estos cadáveres y se quedó con un brazo en la mano de lo descompuestos que llegaban a estar. Se produjo un acto de rebelión enorme. Fue entonces cuando entraron los aliados. Exactamente el 15 de abril a la 1 de la tarde, nosotras fuimos liberadas.
2: Més de 50.000 persones moren a Bergen-Belsen. Només en els primers mesos de 1945, abans de l'alliberament, 35.000 presoners i presoneres hi perden la vida. L'amuntegament de persones, la manca d'aliments i la nula higiene causen epidèmies de tifus, disenteria i tuberculosi. Recuperem de nou la veu de la Felicitat Gasa. ¿Cómo explica el liberamiento al campo de Bergen-Belsen?
4: Cuando lo liberaron el campo, los primeros que evacuaron fueron las que estaban enfermas, las que tenían mucha fiebre, que tenían el tifus. Estábamos todas juntas, ¿eh? Pero yo he visto a una mujer. Eso también es una cosa que te queda clavado. Y se quería que la llevaran enseguida. Y salió afuera, desnuda, completamente desnuda. Yo nunca he visto, jamás en mi vida, he visto un esqueleto andando. La impresión que produce, ¿eh? Un verdadero esqueleto, ¿eh? Porque eso no era más que los huesos. Claro, en general era eso. Pero esa mujer se tenía de pie fuera, cerca de la ambulancia, porque quería que la llevaran. Pero mira, te hacía un efecto. Cuando la veías andar, esta articulación de la cadera, que parecía dos bielas de una máquina, cuando se mueve a sí mismo, una impresión, exactamente un esqueleto.
2: Quan el 15 d'abril de 1945 l'11a Divisió Armada del Regne Unit entra al camp, descobreix 60.000 presoners i presoneres malaltes i mig mortes de fam i piles de cadàvers sense enterrar.
1: La Felicitat Gasa Nadal sobreviu i és repatriada a França.
0: Va tornar a França dos dies després, el dia 17 de maig, en un camió, i la van portar a París. I com tants i tants deportats, tant homes com dones, va passar per l'hotel Lutetia de París, on se'ls feia una revisió mèdica per comprovar l'estat físic, moral, psicològic que duien després d'aquesta terrible experiència patida a la presó i a la deportació.
1: Va tornar a viure a la zona de Bordeus i va continuar militant al Partit Comunista Francès. No abandona l'activisme polític, tot i el nou context de la Guerra Freda.
5: La Felicitat va continuar vivint a la regió francesa de la Gironda, però va poder viatjar en ocasions a Espanya per visitar la seva família, tot i que en tot moment va estar vigilada per la policia.
2: L'any 1952 li és atorgat el títol de deportada resistent i el títol de membre de les forces franceses de combat. A més, el govern francès els atorga una pensió i assistència mèdica.
0: Hi ha un informe mèdic d'una revisió que li van realitzar l'any 1953 on s'indica que el seu estat físic general és molt deficient, que havia patit moltes seqüeles de la seva estada als camps nazis i que tenia el cor molt cansat.
1: Un cor que, tot i el patiment que li van infligir, continua bategant sense abandonar els seus ideals fins als 95 anys. Escoltem la mateixa Felicitat Gasa.
4: No tenien de comer demasiado porque, claro, nos daban la comida de la tropa. Pero nos hizo mucho daño. Yo, desde luego, hasta allí aguanté. Aguanté moralmente, aguanté bien. Ahora entonces ya no. Si no, ves, esto también la solidaridad de las camaradas. Si las camaradas no me habrían llevado, yo allí me quedo. Ya entonces ya había perdido todo, ya no tenía más resistencia. Ya decía, marcharos, dejadme, marcharos. Marcharos vosotros, dejadme a mí, yo no puedo más. porque allí pues todo.

0: veu de dona, a Lleida, el Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: En aquests podcasts hem sentit per primer cop la veu inèdita de la Felicitat Gasa Nadal, gràcies a l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona i al Fons Neus Català Pallejà, que custodia les converses enregistrades per la seva camarada, la Neus Català. A més, hem comptat amb la col·laboració especial de Josep Calvet, historiador i cap de continguts, educació i projectes del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya.
2: També hi han participat la periodista Montserrat Armengou, coautora del documental i del llibre Ravensbrück, l'infern de les dones. I també hem escoltat el testimoni de la Charlotte Kroll, cedit per TV3.
1: També hem comptat amb la col·laboració del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, de Ràdio Hostafrancs, de la BON, el Centre de Cultura de Dones Francesca Bonmesón, i els Bucs d'Assaig El Mercat de Lleida.
2: Heu escoltat les veus de Maite Oger, Anna Canyi, Jordi Morenilla, Maria Lara, Anna Gasol i Pili Garcia.
1: Agraïments especials també a Neus Català, autora de La resistència i la deportació, i Montserrat Roig, autora dels Catalans als camps nazis. Les 6 de Ravensbrück és una coproducció de Munt i la Xarxa de Comunicació Local, amb el suport de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida, una docusèrie inspirada en el treball en perspectiva de gènere amb el mateix títol de Míriam Roma, de Pagès Editors, amb Pili Garcia a la direcció, Anna Canya a la producció, amb Abel Porroy i la Gata Roja Produccions, amb David Prades al muntatge sonor.
3: I amb la música als crèdits de l'Arges Band d'Alfarràs.
2: Un guió de Pili Garcia i Anna Gasol, amb l'assessorament de Laia Manresa i el recolzament de Josep Calvet, historiador i cap de continguts i projectes del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya.
4: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens aquest i d'altres.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Innovació.
2: Hola, sóc la Cristina Mur, directora de Cugat Mèdia i Ràdio Sant Cugat.
3: I jo sóc el Joan Miquel Fernández, director estratègic de Cugat Mèdia.
2: Joanmi, a Cugat Mèdia vam ser una mica pioners obrint nous canals de comunicació amb l'audiència més enllà de l'antena, no?
3: Doncs sí, vam ser dels primers que vam tenir domini web. Primer penjaven allò de la graella per veure què fèiem cada dia. Després apareix l'streaming, després la web dinàmica en notícies i vam anar creixent. Coses importants que hem fet, per exemple, tu havies tingut una PDA o algun tipus de dispositiu anterior als mòbils actuals? Doncs hi havia gent que sí que en teníem i nosaltres vam fer una versió web per a aquestes agendes. Aquella tecnologia després es va aprofitar pels primers telèfons intel·ligents i l'any 2008, quan ja vam incorporar el vídeo allò seriosament, va ser un d'aquells salts qualitatius per explicar una mica el que fem nosaltres, que és explicar al ciutadà què passa a la ciutat.
2: Jo quan vaig entrar, les xarxes socials eren anecdòtiques, un acompanyament, però avui dia és una eina absolutament imprescindible. De fet, ens ajuden a connectar amb públics que potser no ens escolten des de l'antena, però que sí que estan a les xarxes socials. També és veritat que ens han obligat a dominar el vídeo, per exemple, o altres maneres de comunicar. I que ens obliguen a treballar en un temps rècord, perquè l'audiència avui vol saber què passa en temps real.
3: Això és una mica el que passava amb la ràdio abans, no? Que la ràdio era immediata i ara ho tenim amb les xarxes. S'han convertit en primers altaveus per dir les coses, informar de les coses.
2: Tenim un cas molt entrenat, com és el WhatsApp, que vam posar en marxa fa uns anys. En què consisteix, Joanmi?
3: És la pregunta clau que ens fan, jo crec, que la resta d'emissores i molts mitjans. Nosaltres hem invertit i invertim, jo crec que temps i esforços, en tenir aquest canal alimentat d'informació. Cugat Mèdia, com altres mitjans, el que fem al matí i al vespre és enviar una notificació amb les últimes notícies, recomanacions a l'Infopodcast per tenir aquesta comunicació directa, de vegades inclús bidireccional, que vam posar en marxa fa uns anys perquè vèiem el WhatsApp una eina imprescindible per comunicar-se i, per tant, nosaltres hi havíem de ser.
2: Aquí, quan has dit bidireccional, és la clau també. És una eina per nosaltres per comunicar-nos amb l'audiència i que ens expliquin coses que nosaltres potser ens perdem de la ciutat.
3: El tema de la IA, que també ens treu la son, ens ha canviat tot. També aquí marquem un posicionament, però nosaltres ja hem començat a desenvolupar aquestes eines, no?
2: Sí, jo tenia molt clar que havíem d'aprofitar les oportunitats que ofereix la IA i per això de seguida vam desenvolupar una eina pròpia per fer transcripció i subtitulació automatitzada. La meva obsessió era agilitzar processos pesats, però també tenia molt clar que la veu i el criteri sempre seran humans. Nosaltres no estem delegant ni mai delegarem el criteri editorial.
4: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: El dol i la necessitat natural de superar les pèrdues significatives.
6: El dol és una resposta natural a la pèrdua de persones significatives a les nostres vides. És un procés emocional que implica diverses etapes, com la negació, la ira, la negociació, la depressió i l'acceptació. Cada persona viu el dol de manera diferent i no hi ha un camí correcte o incorrecte per superar-lo. És important permetre's sentir el dolor, buscar suport emocional i donar-se el temps necessari per sanar. Les activitats commemoratives i rituals poden ajudar a processar la pèrdua i trobar un nou sentit de normalitat.
4: Salut activa.
7: Jesús Vieites, psicòleg referent de benestar emocional i salut comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
8: El dol és un procés principalment natural, necessari i té una funció adaptativa davant de la pèrdua d'algú que ens és, no, que ha sigut significatiu. El dol, quan parlem de, no, d'etapes, sí que està molt ben, no, ens orienta molt pels moments que pot passar la persona, però en realitat no hi ha una qüestió de temps. Hi ha persones que necessiten tota la vida, necessitaran, i no és cert que el primer any és el més difícil, després no passa, no, es va suavitzant, sinó que just a vegades és a l'inrevés, no? Com més temps passa, més malament em sento, més s'agudeix la meva pena, perquè més conscient sóc de que aquella persona no tornarà mai més. Per tant, respectem els temps de cadascú en aquest procés, no, més subjectiu, més individual de sentiment de la pèrdua. Perquè hi ha moltes variables en aquí. Hi ha des de quin tipus de vincles mantenir amb la persona perduda, les circumstàncies de la pròpia mort. No és el mateix una mort anunciada que, no, que més o menys es pot preveure a través d'una malaltia, aquella mort sobtada per accident de trànsit, per accident vascular, o més tràgics encara, quan hi ha hagut un assassinat, un suïcidi. El dol necessita un seu temps, el dol necessita poder-lo expressar, poder-lo compartir amb les persones. Hi ha molts canvis emocionals, però principalment l'emoció que defineix un dol és la tristesa. I la tristesa és una de les emocions més normals i naturals, també. I que necessitem, doncs, plorar-ho, expressar-ho, trobar-ho a faltar. Això ens ajudarà, doncs, finalment, a arribar a aquest punt d'acceptació de la pèrdua i de conviure amb aquest buit.

Hola, molt bon dia, amigues i amics. Aquí a Ràdio Molins de Rei comencem un nou programa de La Tenora. Programa que cada dia dediquem a la sardana i a la música per a cobla. Us el prepara i us el presenta Pere Païssa. Avui comencem amb unes sardanes interpretades per la cobla Sant Jordi, ciutat de Barcelona. La primera es diu Baix Penedès, és del mestre Agustí Cuí i Grau. I després Santa Oliva, un brot, sardana de Jordi López.

Avui hem començat amb les sardanes Baix Penedès d'Agustí Cuy i Grau i Santa Oliva, un brot de Jordi López. I ara escoltarem també una altra sardana dedicada a les comarques del Baix Penedès, i és la sardana El Vendrell Ciutat Pubilla, que va ser-ho l'any 2002. És una sardana de Josep Maria Guitart i l'escoltarem també amb la cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona.

Acabem d'escoltar a la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, que ens ha ofert la sardana al Vendrell, Ciutat Pubilla, que ho va ser-ho l'any 2002. I ara, seguidament, dos sardanes, també amb la Cobla Sant Jordi, però d'un compact que hem rebut de Vic. La primera es diu Contemplació i és de Rafael Subiracs. La segona, Recordant Vic, de Joaquim Serra. Les dues són sardanes de concert, però podran veure que també molt maques.

Acabem d'escoltar Contemplació de Rafael Subirachs i després Recordant Vic de Joaquim Serra. Bé, ara farem una mica de pausa, amb una mica de dansa popular i després continuarem amb una sardana molt maca, molt recordada, que es diu Vigatana, de Josep Saderra i Puigferrer, que també la podrem escoltar amb la Cobla Sant Jordi. Però això sí, serà d'aquí un moment.

Acabem d'escoltar la coneguda sardana Vigatana del mestre Josep Saderra. Bé, i ara escoltarem unes sardanes interpretades per la Cobla La Principal de la Bisbal. La primera es diu Mainada, és d'Eduard Gendrich, i després Avui i Sempre de Joan Puig.

Hem pogut escoltar la cobla, la principal de la Bisbal, que ens ha ofert les sardanes Mainada, d'Eduard Xandric, i Avui i sempre, de Joan Puig. Bé, i continuarem amb aquesta cobla per escoltar ara Tots a la festa, sardana de Lluís Pujals, i després El salt de la reina, de Florenci Mauner.

Hem pogut escoltar la copla, la principal de la Bisbal, que ens ha ofert les sardanes. A veure, tots a la festa de Lluís Pujals i després el salt de la reina de Florenci Maunain. Bé, amigues i amics, i per avui una escoltarem la darrera. Es diu De Palau a Sant Onofre. És del mestre Jaume Bonaterra i l'escoltarem també amb la copla, la principal de la Bisbal. I d'aquesta manera em despedeixo de tots vostès. Fins demà amb un nou programa de La Tenora. Adeu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Pili García. Tensió creixent a Ceuta per la crisi migratòria. Ahir al vespre, desenes de manifestants van trencar el cordó policial i van calar foc a un campament de migrants a la platja de Benítez, després d'intentar bloquejar durant hores l'accés dels camions de Creu Roja que repartien menjar. Els migrants havien estat desallotjats poc abans per evitar enfrontaments i la policia va acabar intervenint per dispersar els manifestants. Finalment, Creu Roja va poder fer arribar ajuda humanitària per una ruta alternativa. El ministre de Política Territorial i responsable de la crisi, Ángel Víctor Torres, ha fet una crida a la calma i ha demanat al PP i Vox que condemnin la violència. També ha advertit que es trigaran mesos a habilitar els espais que el govern de Ceuta proposa per acollir temporalment els migrants.
2: Estuvimos visitando, junto a la ministra de Inclusión y el vicepresidente de Ceuta, espacios que proponía la ciudad autónoma y que los que proponían vamos a tardar meses en poder habilitarlos o incluso con toda la buena voluntad de proponerlos, no tienen saneamiento, no tienen red de alcantarillado, no tienen conexión eléctrica, están en situación de una obra mayor irrelevante.
1: El govern espanyol manté el reforç del dispositiu a Ceuta i insisteix que la resposta ha de ser humanitària, coordinada i sense violència. I els agents rurals preveuen activar aquest divendres el nivell 3 del Pla Alfa a 178 municipis de 21 comarques per el perill molt alt d'incendi forestal. El cos alerta que el risc de foc s'incrementarà arreu de Catalunya i demana extremar les precaucions al medi natural. Els municipis afectats poden suspendre, les queden suspeses les activitats amb risc prèviament autoritzades o comunicades i també es prohibeix encendre foc o utilitzar material pirotècnic. I el Camp Nou es va omplir ahir d'estelades durant el partit entre el Barça i l'Atlètic de Bilbao en resposta a l'actuació de la Policia Nacional diumenge passat a Elx, on es va requisar banderes independentistes i un aficionat va ser reduït i detingut. Els aficionats les van exhibir quan va sonar l'himne del Barça amb milers d'estelades repartides per la CN, per la ANC, als accessos del camp. El Ministeri de l'Interior ha obert una investigació interna per un possible ús desproporcionat de la força. A més, el Barça ha assumit de la defensa del menor detingut que portava una estelada. I pel que fa al temps, aquest divendres la calor quedarà més frenada a tot el país, amb màximes d'entre 25 i 30 graus a la majoria de comarques. Els valors més alts es registraran a la Ribera d'Ebre i a l'entorn, on poden fregar els 32 o 33 graus. El dia comença amb sol i intervals de núvols, sobretot a la meitat est. El cel quedarà més serè de cara al vespre.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia del Passeig Pi Margall, número 11.

0: Raons. N'hi ha algunes de ben petites que fan que tremoli un univers. Hi ha les que no volen, les que no poden esperar. Raons i més raons. Raons n'hi ha moltes, i de sobrar no en sobra cap. Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. I ara, 4.686 milions d'euros més per arribar on volem arribar. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Ja marxes, Biel? Si tot just acabes d'arribar.
2: Sí, àvia. Ara aniré a agafar el bus, que he quedat amb els de la uni.
1: I no et surt car, això d'anar tan amunt i avall?
2: No, tinc la T-Jove i puc moure'm per tot arreu durant 3 mesos.
1: Això sí que és un bon invent.
3: La T-Jove permet als menors de 30 anys viatjar amb transport públic durant 90 dies per tota l'àrea integrada. Informa't en agent.cat/T-Jove o trucant al 012.
1: Ara entenc per què no pares mai per casa.
3: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
4: Aquest programa és una remissió d'aquesta temporada.

Hola, joves! De nou, les ones de Ràdio Molins de Rei em permeten retrobar-me amb tots vosaltres, amables, benvolguts i mai prou ben ponderats escoltadors, per tal de passar junts aquests pocs minutets que dura el nostre espai de les restes de sèrie, tot gaudint de peces musicals no gens actuals i que en l'edició d'avui està dedicat a cançons relacionades amb el dibuix, que, com sabeu, és la representació gràfica realitzada per mitjà de línies, traços i ombres elaborats amb llapis, ploma o altres objectes similars, plasmant imatges sobre un espai pla. I arrel d'això, és considerat part de la bella art coneguda com a pintura. És, de fet, la base de gairebé qualsevol obra artística, ja que la majoria de les obres visuals comencen amb un esbós dibuixat. I fet aquesta primera introducció, comencem ja, musicalment parlant, aquest nostre espai escoltant una deliciosa cançó que Lluís Llach va incloure en el seu àlbum Somiem de l'any 1979 i que es titula, justament, Dibuix.

l'ús és el llenguatge universal, ja que, sense intervenir paraules, és possible transmetre idees de manera gràfica que resultin comprensibles per tothom. Hi ha dibuixos que són reconeguts dins d'una cultura, els quals anomenem símbols. Altres exemples són els pertanyents a la senyalètica, l'activitat que s'encarrega de comunicar paràmetres de comportament en determinada locació per mitjà del llenguatge gràfic. Heu de saber que l'escriptor francès, principalment poeta però també assagista, Paul Valéry, deia que les tres grans creacions humanes són el dibuix, la poesia i les matemàtiques. I en l'aspecte musical, cal destacar que l'any 2016 el cantant Dani Martín va editar un disc titulat La muntanya russa, que incluïa Dibujas, que podem escoltar tot seguit.

Els materials emprats en el dibuix són, fonamentalment, paper, llapis, tinta, bolígrafs, pinzells i gomes. Tot i que un dels més antics és el carbonet, fet amb branquillons de romaní, d'avellaner o de salze carbonitzat, i que, juntament amb el llapis, són ideals per a fer esbossos i estudis preparatoris, ja que permeten l'esborrat. I ara és el grup d'esca format el 1985 a Barcelona, vinculat al moviment punk català, el que s'afegeix al nostre programa interpretant Dibuix d'una nova era, un tema inclòs en el seu disc Borinot, Borinot, més un de nou, de l'any 2015.

serveix com una eina per a la representació d'objectes reals o d'idees que, de vegades, no és possible expressar fidelment en paraules. Els primers dibuixos coneguts es remunten a la prehistòria. Les pintures rupestres de la cova d'Altamira són un dels exemples més antics on l'ésser humà va plasmar en els sostres i parets de les cavernes el que considerava important transmetre o expressar, usualment activitats relacionades amb la seva forma de vida i el seu entorn. I tot seguit, el grup de Guadalajara, Despistaos, ens interpreta Dibujando Primaveras, un tema que forma part del seu cinquè àlbum d'estudi de l'any 2010.

Jo no hi era, però es veu que a l'edat mitjana es va utilitzar força el dibuix, generalment acolorit, per representar sobre pergamins temes religiosos a manera d'explicació o alegoria de les històries escrites. La cultura islàmica també va contribuir amb preciosos dibuixos que solien acompanyar textos d'anatomia, d'astronomia o d'astrologia. I, molt més actual, tot i que de l'any 1968, aquell en què van ser assassinats Martin Luther King i Robert Kennedy, va tenir lloc la invasió de Txecoslovàquia per l'exèrcit rus, es va expandir el moviment hippie, es va estrenar la pel·lícula 2001, Una odissea de l'espai, de Stanley Kubrick, i particularment tinguin en lloc els recordats fets del maig francès, doncs justament aquell any Jaume Sisa va editar el conegut tema titulat L'home dibuixat, que em plau posar ara mateix per al vostre gaudi.

0: Esteu escoltant restes de sèrie de Josep Lluís Revenga.
1: Va ser en el Renaixement quan el dibuix es va estendre assolint cotes sublims. Per primera vegada s'estudia el mètode de reflectir la realitat amb la major fidelitat possible, d'acord amb normes matemàtiques i geomètriques impecables. El dibuix, de la mà dels grans artistes renaixentistes, va cobrar autonomia, adquirint valor propi en autorretrats, planos arquitectònics i variats temes realistes, com els de Leonardo da Vinci. I referint-me ara als dibuixos animats, dels que us faré 5 cèntims més endavant, us proposo escoltar el tinerfeny Pedro Guerra, que del seu primer disc, Golosinas, ens interpreta el tema titulat justament Dibujos Animados.

Dibuixar i pintar no significa exactament el mateix. Per la seva naturalesa física, el dibuix és un subconjunt de les manifestacions artístiques conegudes com a pintura, però, atenció, no forma part de la pintura com a tècnica de representació. Mentre que, com ja he dit abans, el dibuix és l'art de representar gràficament objectes sobre una superfície plana, en la pintura, l'estructura dels plànols s'aconsegueix mitjançant masses acolorides. I ara són la cantant gaditana Maria Parrado i el compositor i cantant David Parejo els que, actuant artísticament com David i Maria, ens ofereixen Dibuja mi nombre, un tema enregistrat l'any 2012.

dibuix a mà alçada és el que es realitza sense recolzar la mà, també dit esbós. Un dibuix del natural és el que es fa copiant directament del model. Per la seva banda, un dibuix lineal és una delineació amb segments de línies geomètriques i, en general, ajudat de regles, escaires, cartabons, etc. El dibuix tècnic és el dibuix realitzat d'acord amb les normes tècniques adients utilitzat per a la realització de plànols, esquemes, màquines, etc. I a continuació, la Colla Pirata, que és un show familiar del grup Pepet i Marieta, que combina el seu repertori més familiar amb composicions noves i clàssics infantils per oferir un espectacle interactiu i didàctic, ple de gags humorístics, coreografies i jocs escènics, ens canta la Nadala titulada Un dibuix de Nadal.

Els dibuixos animats, dels que us he parlat fa una estoneta, són els que, en anar recollint els successius canvis de posició, imiten o suggereixen el moviment natural dels éssers vius. D'entre els més coneguts poden ser esmentats el Mickey Mouse, Tom i Jerry, Bugs Bunny, Homer Simpson, l'Anne McDonald, Pedro Picapiedra, Popeye, Garfield, la Pantera Rosa, el Gat Fèlix i l'Os Yogi, entre molts d'altres. I tot seguit s'afegeix al nostre espai en Manolo García, que del seu àlbum Mi vida en Marte, de l'any 2022, ens interpreta Dibujar en mi piel. Vaja, allò que en diuen tatuar, i que ara sembla que està de moda.

El dibuix d'humor o humor gràfic és el que inclou missatges irònics o satírics fets amb un estil còmic o caricaturesc, mentre que el dibuix de còmics és prou especialitzat per a considerar-la una categoria a part. Per cert que a Catalunya, a mitjans del segle XX, el còmic era conegut com a Patufet a causa de la popularitat de la revista en Patufet i com a TVO per la difusió del 1917 al 1998 de la revista TVO. I ara el músic, compositor, intèrpret, pedagog i animador d'espectacles familiars i infantils, Noé Ribas i Cavado, que des del 1977 ha dedicat la seva vida artística als esmentats espectacles per a la mainada i que va fundar el col·lectiu Cinc Dits d'una Mà al costat de Xesco Boix, Àngel Davant, Lluís Maria Penyella i Toni Jiménez, ens interpreta Dibuix impossible.

diré ara algunes expressions que he trobat sobre el dibuix. Ficar-se en dibuixos, que vol dir complicar-se la vida amb coses innecessàries. Això és de dibuixos animats, que s'usa quan alguna cosa sembla tan surrealista que recorda un món de fantasia o exageració. Fer quatre gargots o quatre ratlles, equivalent a dibuixar ràpid i sense gaire detall, i que també pot indicar poca importància.

Tenir traça amb el llapis, que vol dir ser hàbil dibuixant. I en espanyol, hacer un garabato, que significa fer un dibuix simple o sense sentit, dibujar castillos en el aire, igual a imaginar coses impossibles o poc realistes, o dibujar una sonrisa, que vol dir fer somriure algú o fer-lo feliç. I ja per cloure musicalment el programa d'avui, ho farem, amb el permís de l'amic Pere Païssa, amb una sardana, la titulada Tot dibuixant carícies, obra del primer tenor de la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, Enric Ortí i Martín, i que ens interpreta la Cobla Mil·lenària. I amb aquest tema tan nostrat, us dic adéu, aprofitant la vinentesa per convocar-vos per al proper programa a les ones de Ràdio Molins de Rei, que dedicarem a escoltar algunes cançons referents a les postres, desitjant-vos, mentrestant i com sempre, que sigueu feliços i mengeu anissos!

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Pili García. El govern es reuneix avui i demà al monestir de les Avellanes, a Os de Balaguer, per traçar l'estratègia del nou curs polític i donar un nou impuls a l'acció de l'executiu. Salvador Illa i els consellers celebraran aquest migdia un consell executiu fora del Palau de la Generalitat. És la cinquena trobada d'aquest tipus que fa el govern aquesta legislatura després de Poblet, Núria, Arnes i Sant Fruitós del Bages. Sobre la taula hi haurà qüestions com les infraestructures, l'execució del pressupost, el finançament, la seguretat, l'habitatge i els serveis públics. També es parlarà de projectes amb impacte a les comarques de Lleida, com l'eix transversal ferroviari, la transformació de l'aeroport de Lleida-Alguaire i les millores en carreteres de muntanya i del Pirineu. En mobilitat, una incidència en un tren a l'entrada de Girona està provocant retards de més de mitja hora a la R1. La circulació es fa per via única entre Girona i Flaçà i alguns trens poden quedar aturats abans d'arribar al tram afectat. La incidència afecta els combois entre Figueres i Barcelona Sants. I tensió creixent a Ceuta per la crisi migratòria. I al vespre, desenes de manifestants van trencar el cordó policial i van calar foc a un campament de migrants a la platja de Benítez després de bloquejar durant hores el pas de camions de Creu Roja que repartien menjar. La policia havia fet sortir els migrants del campament poc abans, de manera preventiva, per evitar enfrontaments directes entre veïns i migrants. Finalment, l'ajuda humanitària va poder arribar per una ruta alternativa. El govern espanyol fa una crida a la calma a la ciutadania i demana als partits, especialment PP i Vox, que condemnin la violència i ajudin a rebaixar la tensió. Per la seva banda, Feijóo i la direcció del PP ja han anunciat que participaran a les concentracions del 2 de setembre en suport a Ceuta i en defensa de les fronteres espanyoles. Els agents rurals han activat aquest divendres el nivell 3 del Pla Alfa a 178 municipis de 21 comarques per perill molt alt d'incendi forestal. El cos alerta que el risc de foc s'incrementa arreu de Catalunya i demana extremar les precaucions al medi natural. En els municipis afectats queden suspeses les activitats amb risc, tot i que hagin estat prèviament autoritzades o comunicades. També es prohibeix encendre foc o utilitzar material pirotècnic. I el Camp Nou es va omplir ahir d'estelades durant el partit entre el Barça i l'Atlètic de Bilbao en resposta a l'actuació policial de diumenge a Elx, on es van registrar banderes independentistes, on es van requisar banderes independentistes i un menor va ser reduït i detingut. El Ministeri de l'Interior ha obert una investigació interna per un possible ús desproporcionat de la força i el Barça assumirà la defensa del menor. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, obrim per vacances.

De tots els amors d'estiu que hi ha hagut a tota la vida cinematogràfica, nosaltres avui ens quedem amb el de gris, cinematogràfic i teatral, perquè, de fet, la pel·lícula, que potser és la que tots ens ha vingut al cap quan hem sentit aquesta cançó, amb l'Olivia Newton-John, amb el John Travolta, fantàstics i estupendos, tots dos amb moments mítics i icònics ja del cinema i de les nostres retines, doncs la pel·li que va estrenar-se a Amsterdam, estic llegint, el desembre del 1978, o sigui, imagineu-vos a Amsterdam i, a més, a l'hivern, en ple hivern, en ple Nadal, el desembre del 78, estava basada en un musical que ja es deia Gris i que ja rolava des del 1972. Per tant, ja us dic, escena teatral, escena cinematogràfica, amor d'estiu. Així comença Gris, amb un amor d'estiu que després té continuïtat al llarg de l'hivern, perquè, bé, recordeu, no?, una mica la història, és el Dani Suco, que és una mica macarrilla, ell, amb el seu grup d'amics tots, bueno, interessats pels cotxes i poca cosa més, que coneix a una noia dolceta, una mica recatada, que és la Sandy, no? I això passa a l'estiu, en un lloc amb terra de ningú, amb terra neutral, en què cadascú pot ser realment tal com és, fugint de prejudicis i d'imatges, doncs, preconcebudes, i són naturals, i s'enamoren, i passen unes nits fantàstiques d'estiu. Però, clar, després torna cadascú a la seva vida i en els seus rols habituals, no? Una parella que, en principi, en una relació normal o en un dia a dia normal no encaixarien. S'acaben trobant fent curs al mateix institut. I, clar, aquí salten les guspires, hi ha tot el xoc entre les dues, no?, els dos grups d'amics i, en fi, una pel·li molt divertida, un musical, això sí, però tota una referència, no només cinematogràfica, sinó també, doncs, referència pel que fa al món dels musicals. Amb Gris, amb aquest Summer Loving, hem volgut començar avui un programa que promet.

0: acabem d'escoltar aquest final. De fet, teníem els tècnics cantant a pulmó, perquè aquesta cançó se la sap tothom. Bé, no sé, perquè el Jordi és molt jovenet, eh? Ai, Jordi Mariscot, Cardedeu, bon dia.
1: Primer de tot, bon dia. I segon, jovenet, jovenet, ja no sé, jo si
0: no
1: ja encaixaria.
0: Eh? Què tal, què tal?
1: Doncs mira, de Cardedeu estem molt, molt bé, tots molt enamorats aquí a Cardedeu.
0: Sí? A l'estiu, a l'hivern, escoltes
1: és
0: tota hora.
1: És l'estiu, és, bueno. Doncs bueno, tal com has explicat, aprofitem una mica que anem a dir espiritualment la setmana que ve, ja és setembre, ja espiritualment s'acaba l'estiu, per preguntar-li a la nostra audiència avui per als amors d'estiu, amors que hagin viscut, no cal que sigui aquest estiu, que ens expliquin històries, que ens expliquin bueno, a les seves experiències relacionades amb els temes d'amors d'estiu.
0: Doncs sí, sí, sí, i convidem, volem moltes veus i molt diferents, perquè sí que tenim moltes veus a vegades al programa d'oients molt jovenets. Jo crec que es viu diferent un amor d'estiu quan tens 16 anys que quan ets més gran, o recordant els amors d'estiu d'antes, d'abans, que també
1: era diferent. Exacte,
0: exacte. Perquè avui no hi havia WhatsApp, ni
1: no cal que siguin històries d'aquest estiu passat, poden ser, m'agradaria moltíssim que fossin històries de fa 40 anys, de vaig conèixer el meu marit a l'estiu a Calella de Palafrugell.
0: Sí, sí, sí, sí. Segur que n'hi ha d'aquestes, amors d'estiu que després s'acaba consolidant, i bueno, d'altres no, però que després es mantenen en relació, no ho sé, hi ha de tot. Bé, no volem entrar en interioritats, avui, Jordi, no et preguntarem massa coses. Tu explica'm el que vulguis, avui és moment que parlin els oients, no? Que els
1: avui és moment de donar veu a les històries. Acabin bé o no, perquè els amors d'estiu ja és el que tenen, que a vegades potser durant el que l'estiu.
0: Clar, clar, clar, clar. Jordi, com hem de fer per participar?
1: Doncs, com hem estat dient tota la setmana, ens podeu enviar les vostres històries tant per l'Instagram del programa com al WhatsApp del programa, que és el 696-164-665.
0: Molt bé. Doncs vinga, parlarem avui d'amors d'estiu, recollirem les vostres històries, que poden ser melancòliques, poden ser felices, com vosaltres vulgueu, però sisplau, explicar-nos-ho. I nosaltres hem triat aquest tema que ens ha vingut, és el primer que ens ha vingut al cap, el Summer Nights, de fet es diu Summer Nights, de la pel·lícula Gris, però si busqueu amor estiu, és que us surt una quantitat de cançons xules, xules, que vaja, qualsevol hagués pogut arrencar programa i de fet n'anirem sentint també al llarg de l'Obert per Vacances. Val, Jordi, ens tornem a parlar a les 10.
1: Ens veiem a les 10.
0: Vinga, fins ara.
1: Fins ara.
0: Ara m'han agafat ganes a mi de veure la pel·lícula. Ves que aquesta tarda, com que ja és divendres i comença el cap de setmana, no em posi Gris a tot drap, allò tranquil·lament, en plan relax, amb una boca de fresqueta i menjant alguna porqueria d'aquelles xules que ja donen a entendre que s'ha acabat l'estrès de la setmana. Un pla pel cap de setmana, veure Gris o qualsevol altra pel·lícula d'aquelles que vulgueu repescar. Vinga, va, que passaran altres qüestions aquí al matí i us els expliquem a forma de breu sumari.
2: Obert per Vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Doncs sembla que aquests dies entra en vigor la nova llei que se'n diu de la jubilació flexible i que regula això, el període de jubilació pretén aportar flexibilitat en quant a dates i d'alguna manera o altra fer que els jubilats doncs, estiguin més actius. Jo us ho dic molt a l'engròs, però ara en parlarem amb un especialista en el tema. Després tindrem 5 minutets per despertar el nostre català amb aquest podcast tan xulo que ens porten sobre la llengua catalana des de la Nova de Reus. Anirem a Girona perquè allà ens estan preparant un seminari de tàctica i tècnica esportiva centrat en l'esport femení, un seminari a nivell internacional que aplega especialistes i segur que en surten idees molt interessants en aquest sentit. A Premià de Mar ens diuen que aquest cap de setmana se celebra la 53a edició, de l'Aplec de la Sardana. Tot una cita de cada estiu a Premià que nosaltres avui volem visitar. I després, fent rutes de muntanya, com cada divendres, avui ens perdrem pel parc del Montnegre, per allà per Tordera. Els companys de Ràdio Tordera ens explicaran ben bé quina és la ruta i què necessitem i quina dificultat té. I acabarem a Rosselló per recomanar-vos que abans de que s'acabi l'estiu heu de provar de fer alguna cosa amb fils. A la botiga Núvols de Fil de Rosselló ho tenen molt clar i tenen, vaja, totes les varietats que us pugueu imaginar per fer costures, per fer brodats, tot el que cal, un projecte molt personal de Rosselló. I així tancarem el programa i tancarem ja la setena setmana. Avui és divendres. Benvinguts a l'Obert.
2: Obert per Vacances.

0: Doncs vinga, que anem cap a Girona, com és habitual. Girona FM, saludem el Pau Villafanya. Pau, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Doncs mira, a finals de l'estiu i encara hem de lamentar una altra mort a les platges. Ha mort un banyista a la Cala d'Escudelà, a Tossa de Mar.
1: Sí, en aquest cas això va ser ahir. Avui, en aquest cas, ho actualitzem explicant una altra notícia, que és que la Garrotxa reclama que Interior incorpori els 20 Mossos d'Esquadra que es va comprometre perquè són molt necessaris. El Consell Comarcal, en aquest cas, reclama a Interior que incorpori agents perquè, diuen, en falten 14 dels 20 que es van comprometre. El president de l'ENS i alcalde de les Preses, Albert Danés, assenyala que només han arribat aquests agents perquè també se n'han jubilat alguns de més. Danés recorda la singularitat de la Garrotxa, que és una comarca amb una capital important com Olot, que a més té les festes d'altura a l'horitzó, i la resta de pobles petits disseminats que cap té policia local pròpia.
0: Tens raó, Pau, estava a tenir el guió obert d'ahir. Tenia el guió obert d'ahir, em sap greu. Gràcies per la rectificació. Ara sí, amb el guió correcte us expliquem també que queda desmantellat un cultiu de 721 plantes de marihuana en una casa de Llers, on vivia una parella amb els fills menors.
1: La investigació va començar a l'abril i va culminar el passat divendres en una operació durant la qual van fer una entrada i registre a la casa. Segons informa la Guàrdia Civil en un comunicat, a l'immoble hi vivia una parella amb els fills menors i els investigadors atribueixen als dos adults el cultiu, la cura i la custòdia de les plantes. Els agents també van detectar que tenia la llum punxada. La Guàrdia Civil ha detingut a l'home, de 39 anys, i investiga també la dona, de 33, per delictes contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric.
0: I el Festival Temporada Alta, que celebra 35 anys amb una edició que comptarà amb 91 espectacles, 21 coproduccions, 22 estrenes absolutes i que s'estendrà per 9 municipis catalans.
1: El festival vol reafirmar el fet de ser un punt de trobada entre la creació internacional i el talent del país i entre grans figures consagrades i les noves veus de l'escena contemporània. Durant aquests 35 anys, el festival ha comptat amb 2.253 espectacles, 517 produccions, 1.006 estrenes i més d'un 1.300.000 espectadors. L'espectacle inaugural serà l'estrena a l'estat espanyol de Hasbin, un muntatge del coreògraf Sidi Larbi Charkawi i l'artista de circ i moviment Martin Zimmerman. Narcís Puig és el director de Temporada Alta.
2: Aquests aniversaris ens serveixen una mica per fer una ullada cap enrere i per agafar impuls per anar endavant. I aquestes xifres que heu vist ara projectades penso que fan petjoca i que ens donen impuls per les 35 edicions següents. Aquest any tindrem un festival com especialment centrat en la creació.
1: Una edició que torna a reafirmar la vocació internacional del festival amb una selecció de 16 espectacles internacionals d'11 països amb 4 estrenes absolutes. Un Temporada Alta d'enguany que serà del 3 d'octubre al 8 de desembre.
0: Falten dies, però val la pena que ens ho mirem i anem agafant entrades ja. Perfecte. Pau Villafanya, moltíssimes, moltíssimes gràcies. Bon cap de setmana.
1: A vosaltres.
0: I des de Cugat Media saludem la companya Eva Garrido. Eva, bon dia.
3: Molt bon dia, Núria.
0: Bon dia. Comencem explicant que el govern es reuneix al monestir de les Avellanes per traçar l'estratègia del nou curs polític.
3: El president de la Generalitat, Salvador Illa, encapçala aquest divendres i dissabte la cinquena trobada de govern al monestir de les Avellanes, a Os de Balaguer. Es tracta de la cinquena reunió de l'executiu fora del Palau de la Generalitat aquesta legislatura. D'acord amb l'agenda oficial, a partir de les 12 se celebrarà el Consell Executiu, on fons del govern van explicar que es pretén traçar l'estratègia del nou curs polític i donar impuls a l'acció de govern.
0: I en un altre ordre de coses us expliquem que el Camp Nou s'omple d'estelades en el partit contra l'Atlètic de Bilbao. Això va ser ahir, no?
3: El Camp Nou, doncs, aquest dijous es va omplir d'estelades en aquest partit entre el Barça i l'Atlètic de Bilbao en resposta a l'actuació policial de diumenge passat a Elx, on agents de la Policia Nacional van requisar estelades a aficionats blaugranes i van reduir a terra i colpejar un jove que en portava una. Una part de les estelades que s'han exhibit, que es van exhibir ahir, les ha distribuït l'Assemblea Nacional Catalana, un total de 10.000 repartides per 3 punts als accessos a l'estadi blaugrana. Ho ha explicat el president de la ANC, Josep Vila.
4: Davant aquestes situacions de catalanofòbia, de xenofòbia, finalment, i de violència absolutament injustificada, pensem que la millor resposta és omplir els estadis amb estelades, amb tota la dignitat, i no només el partit d'avui, i no només el Camp Nou.
3: El Barça ha anunciat també que assumirà la defensa d'aquest menor detingut. La defensa anirà a càrrec del penalista Marc Molins i el Ministeri de l'Interior ha obert una investigació sobre l'actuació de la Policia Nacional a Elx.
0: I tanquem explicant-vos que ha mort un home que va ser agredit per dues persones a casa seva a Torelló.
3: L'home de 64 anys que va ser agredit per un home i una dona la matinada del 10 d'agost a casa seva a Torelló ha mort a l'hospital, segons ha pogut confirmar l'Agència Catalana de Notícies. Els Mossos van rebre l'avís per un robatori a un domicili. Quan van arribar, van trobar l'home ferit molt greu. L'endemà van detenir un home de 46 anys i el dia 12 d'agost una dona de 50. La secció civil i d'instrucció del Tribunal d'Instància de Vic va acordar presó provisional comunicada i sense fiança per tots dos. En aquell moment, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va informar que la causa estava oberta per assassinat en grau de temptativa, simulació de dret i lesions doloses. La investigació descarta que el mòbil de l'agressió sigui el d'un robatori.
0: Doncs aquestes són les notícies que ens duen a terra barcelonina des de Cugat Media. Eva Garrido, gràcies.
3: A vosaltres.
0: Bon cap de setmana també per la Eva, ja li desitgem, de fet, avui a la companya Maria Lara, que ens saluda des de Terres Lleidatanes, Emunt. Maria, bon dia.
5: Què tal, Núria? Un plaer, benvinguda també.
0: Et quedes tot el que queda de programa tota la setmana que ve o és només avui que l'Arnau fa festa?
5: És només avui, que ens ha demanat un favor, així que ens toca complir.
0: S'ho mereix, que porta un ritme intensat, bueno, com tots, eh? Com tots a Emunt, no? De fet.
5: I tant.
0: Vinga, va, que comencem explicant que avui fa 9 mesos, ja 9 mesos, que es va detectar el primer cas de pesta porcina africana a Collserola, una crisi que ha afectat especialment el sector porcí.
5: Així és, Núria, i és que comencem amb un bloc del primer sector, perquè sí, com deies, fa 9 mesos que estem en lluita amb la pesta porcina africana arreu del territori, però és que Lleida és on es concentra pràcticament el 64% dels porcs que s'engreixen a Catalunya. Unió de Pagesos calcula que el sector ha deixat d'ingressar, atenció, 222 milions d'euros durant aquesta crisi. Les cotitzacions han estat bona part d'aquest període per sota dels costos de producció que el sindicat situa actualment en 1,35 euros per quilo. Segons l'últim informe de la Generalitat, les pèrdues del sector van ser de 9 cèntims per quilo al juliol després d'arribar als 33 cèntims al gener i febrer. En les últimes setmanes, però, el preu del porc viu ha repuntat també a Merco Lleida i s'ha situat entorn dels costos de producció habituals. La crisi també ha afectat el comerç exterior amb el tancament de mercats com el Japó i també una major pressió sobre els mercats europeus.
0: Parlem ara d'agricultura i és que la Conselleria d'Agricultura ha plantejat a les organitzacions agràries una nova estratègia per tal de combatre la plaga de conills que afecta els camps a la demarcació de Lleida.
5: L'objectiu és estendre a més municipis les caceres intensives que s'estan fent aquest estiu amb actuacions al Segrià Sud i l'Urgell en coordinació també amb les àrees privades de caça i els agricultors. D'altra banda, les organitzacions agràries reclamen un pla estable i basat en dades amb actuacions planificades i publicació també periòdica dels resultats. També demanen que les caceres intensives, volíem dir, arribin a més zones a banda dels camps de cultiu, com per exemple als voltants d'autopistes i vies fèrries on actualment només pot actuar l'administració amb autorització. El sector agrari recorda que durant 4 mesos, al 2025, es van capturar 30.400 conills, més de 600 al dia.
0: Déu-n'hi-do. Vinga, va, i per acabar, la Maria i jo ens posem una mica bruixes, perquè Cervera ja està llesta per l'aquelarre.
5: Així és, l'aquelarre de Cervera arriba aquest cap de setmana a la 49a edició, una edició especialment simbòlica, perquè coincideix també amb el mil·lenari de la ciutat i que tornarà a omplir la capital de la Segarra de bèsties, diables i centenes de participants. No sé, Núria, si has tingut l'oportunitat d'anar-hi, però
0: no,
5: durant...
0: Mai. Però
5: aquest cap de setmana,
0: eh? I vaig, aquest cap de setmana...
5: És impressionant, eh? I és una de les festes que no poden faltar aquí a la demarcació. Doncs aquest cap de setmana, els visitants, si vas, Núria, doncs hi trobareu espectacles de carrers, cercaviles, propostes de cultura popular, música en directe, a banda també de múltiples espais d'artesania i gastronomia. Això és tot el que podeu trobar si aneu algun dia a l'aquelarre de Cervera.
0: És increïble perquè és això, eh? Ja ara surten, que dius, durant l'estiu hem estat de festa, però és que al final de l'estiu, començament de tardor, surten festes majors a Esbojarrà. Errades per tot,
5: ara,
0: per
5: ara tot comencen, ara comença,
0: sí.
5: També.
0: Ara es revifa tot, com si no haguéssim de començar curs ni res, no?
5: Exacte.
0: Com si encara estiguéssim de vacances. Molt bé.
5: Exacte.
0: Maria Lara, des d'Emunt FM, moltíssimes gràcies, companya. Bon cap de setmana.
5: Gràcies a vosaltres, bon cap de setmana. Adéu a tots.
0: Anem coneixent, ja ho veieu, a poc a poc, els companys i companyes, els periodistes que fan possible l'Obert per Vacances i que treballen, a vegades davant del micro, moltes vegades darrere, perquè això sigui possible en qualsevol de les ràdios locals que teniu això a prop de casa. No a prop, sinó que avui la tenim una miqueta lluny, però no us notarà gens, eh? Saludem la Marina Pérez Got. Marina, bon dia.
6: Bon dia.
0: La Marina parla en nom de Tarragona i aquí ja estem també amb la vista posada en Santa Tecla, tot i que encara oficialment queden un parell de setmanes. Mira, avui hem sabut que els portants dels gegants moros i dels negritos seran els perpetuadors de la Santa Tecla d'enguany.
6: Sí, ja saps, com bé deies, acaba l'estiu, però a Tarragona comencem festes i la ciutat els atorga el més alt reconeixement festiu als portants d'ara i també als d'abans. Noms d'abans com els del Mangarro, el Fava, el Toreo, el Llarg, el Titella, el Calent, el Bufes, el Pajares, el Petit i d'altres de més actuals com el Gordete, els Carnissers, els Algà, el Maginet, el Paio Xavi, l'Alejandro Bufes, el Juanito o el Miguelín.
0: Tots són noms de persones, eh? Són renoms de geganters,
6: de,
0: no?
6: Exacte, del col·lectiu conegut i estimat pels amants de la festa. Miquel Ximenis, president dels portants, ha agraït el suport i l'acompanyament dels tècnics de cultura i s'ha mostrat orgullós d'haver fet relleu a tots els gitanos que han estat amb els gegants. L'escoltem.
7: Ell està orgullós i nosaltres d'ell, perquè, clar, nosaltres som geganters, però nosaltres no seríem geganters si no tinguéssim tots aquests avantpassats. Aquests avantpassats, els nostres avis, els bisavis, els nostres tatarabuelos, els nostres tiets. Si nosaltres, ells no haguessin sigut portadors, nosaltres avui dia no sabríem res dels gegants. Estaríem molt pendents de la nostra cultura gitana, però no sabríem res d'una altra part d'aquesta cultura gitana, que són els gegants de Tarragona. Llavors, nosaltres no tindríem ni idea, aniríem a veure les processons per Sant Magí, per Santa Tecla, però miraríem uns gegants i diríem figures grans, s'ha acabat.
6: I precisament, Núria, també el cartell de Santa Tecla d'enguany està dedicat als 175 anys dels gegants moros i també vol posar en relleu el seu compromís amb la festa.
0: Ens farem una miqueta pesats, som així a Tarragona amb el tema de la festa de Santa Tecla, no us l'acabem, ja aviso pels propers dies, però a la demarcació... Més allà de Tarragona també passen altres notícies, no?
6: Doncs sí, les empreses asseguradores, ho vam comentar una mica ahir, el programa van desbordades per les reclamacions a causa del fort temporal a Tarragona, que a efectes pràctics, segons els meteoròlegs, va ser una supercèl·lula, una mesocicló, i és que les destrosses són nombroses i es calcula que també quantioses a falta d'una avaluació global.
0: I encara una notícia solidària per acabar?
6: Doncs sí, relacionada amb les festes de Tarragona, els xiquets del Serralleu transforma el padrí del Pilar Caminant, que si per cert no l'heu vist mai, veieu-los, un pilar que baixa des de la Catedral de Tarragona fins a l'Ajuntament, en una iniciativa solidària en benefici de l'ELA. La Fundació de la Miquel Valls serà la primera entitat padrina i els 500 metres de recorregut es convertiran en l'objectiu de recaptació.
0: Ostres, és la primera iniciativa que monetaritza, en plan, amb finalitats solidàries, els pilars caminant, no?
6: Sí, sí, és el primer cop que passa.
0: Això és nou, això és nou. És un element molt tradicional de la festa major. Potser els pilars de les quatre colles castelleres baixant les escales de la catedral i tot el carrer Major i pujant a l'Ajuntament. És un recorregut, doncs, feixuc, però que ells fan com si no res. És un dels actes més participats i, bueno, particular. Jo això no ho havia vist mai, la primera vegada que es recapta fons amb un acte així tan protocolari i tan habitual de la festa. En parlarem, sens dubte. Gràcies, Marina. Perdona, que m'he enrotllat una mica. Estàs bé?
6: Sí, perfectament. Millor que tu, segur.
0: Oh, això ha fet molt de mal. Gràcies, Marina. Bon cap de setmana.
6: Fins ara.
0: Tanquem així la ronda d'actualitat i ara en sí, entrem en matèria amb la primera entrevista del dia.
8: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
0: Avui mateix, aquest 28 d'agost, entra en vigor la nova regulació de la jubilació flexible, una reforma que busca facilitar que les persones jubilades puguin continuar treballant o reincorporar-se al mercat laboral, però sense haver de renunciar completament a la pensió. En aquest sentit, en volem saber més i connectem amb la companya Mariona Jerez, de Ràdio Rubí. Ella està en companyia d'una advocada laboralista, la Pilar Casas, que ens ho pot explicar tot plegat. Hola, Mariona, bon dia.
9: Doncs sí, tinc aquí amb mi a la Pilar Casas, advocada especialitzada en salut laboral i sòcia de la cooperativa Col·lectiu Ronda. Bon dia, Pilar.
10: Hola, bon dia.
9: Per començar, explica'ns una mica què és exactament la jubilació flexible i què canvia a partir d'avui, 28 d'agost.
10: La jubilació flexible és una més de les possibilitats de compatibilitzar la jubilació amb la feina. La jubilació flexible, que és la que ara es modifica la seva regulació, és aquella que et permet, un cop ja t'has jubilat, poder continuar treballant amb una feina a temps parcial. Fins ara, això només es permetia, aquesta compatibilitat, pels treballadors que anaven a compatibilitzar amb una feina a temps parcial per compte d'altra, és a dir, per treballadors per compte aliena. El que fa la nova regulació que aprova aquest nou Real Decret 416/2026 del 27 de maig i que entra en vigor avui, és que amplia aquesta possibilitat també als treballadors per compte d'altri, per compte propi, és a dir, pels autònoms. Permetrà als autònoms que des de que es jubilen puguin compatibilitzar la seva feina amb una feina autònoma. Què passa amb la jubilació flexible? Que aquesta compatibilitat suposa que tu passes a cobrar la part proporcional de la jubilació per la jornada que no treballes. No sé si m'estic explicant més o menys bé. Si jo treballo en una jornada de 60%, doncs cobraré el 40% de la jubilació. Vale? Uh-huh. Sí? I pel que és treballador autònom, aquesta compatibilitat suposarà que mentre treballi com a autònom cobrarà el 25% d'aquesta pensió de jubilació. Hi ha hagut fins aquí més o menys, uh-huh, això és el genèric. La primera modificació important és aquesta incorporació de les persones autònomes, aquesta possibilitat de jubilació flexible. Ells ja podien compatibilitzar la jubilació amb la feina, però amb la jubilació activa, que només es pot iniciar quan portes un any jubilat.
11: Deixa'm que et pari un moment... quina és la diferència, així, per tothom, així, que ens orientem una mica, quina és la diferència entre jubilació flexible, activa i parcial?
10: Vale, bona pregunta. Aquest és l'examen. Mira, la diferència, la parcial és que tu estàs treballant en una feina i el que fas és et jubiles, però continues amb aquesta feina reduint la teva jornada. I redueixes la teva jornada entre el 25 i el 75%. Però... un cop jubilat, continues treballant. La jubilació parcial també es pot fer abans de l'edat de jubilació, perquè en aquest cas l'empresa haurà de subscriure un contracte de relleu per suplir la jornada que tu deixes de treballar. Però la parcial és continuo a la mateixa feina, redueixo la jornada en aquesta feina i jo ja m'he jubilat. No és que continuï treballant amb reducció de jornada, sinó que em jubilo i continuo amb l'empresa amb aquesta parcialitat de feina, vale? En la mateixa empresa. Sí? Uh-huh. La jubilació activa és la que et permet compatibilitzar la feina amb la jubilació i aquesta jubilació activa ve recollida a l'article, a veure que me'n recordi, 214 de la Llei General de la Seguretat Social i es pot demanar només quan ja hagi transcorregut un any des que t'has jubilat de manera ordinària. Fins fa un temps, per aquesta jubilació activa, només la podien demanar aquells que s'haguessin jubilat amb el 100% de la pensió, és a dir, que tinguessin tot el període de carència, totes les cotitzacions exigides, els anys de cotització exigits, per cobrar el 100% de la pensió. Això es va canviar fa aproximadament un any i ara qualsevol pot accedir a aquesta jubilació activa, encara que no t'hagis passat el 100% de la jubilació. Aquesta jubilació activa, que es pot activar a partir de l'any, és compatible tant amb el treball a temps parcial com a jornada completa. I el que cobres de jubilació són uns percentatges que venen a l'article 214.2 de la Llei General de la Seguretat Social, depenent de si demores un any, dos anys, tres anys, quatre anys o cinc anys la jubilació definitiva. Uh-huh. Vale? Si continues compatibilitzant. La jubilació flexible ve a ser més o menys el mateix, però no has d'esperar aquest any. I només es pot amb una compatibilitat amb una feina a temps parcial. No podries fer una jubilació flexible amb una jornada completa.
11: Vale? Vale.
10: Fins ara hi havia un benefici molt important en la jubilació flexible respecte de l'activa i per això podíem aconsellar la jubilació flexible, que era que la gent que podia fer aquest tipus de jubilació flexible amb aquests contractes a temps parcials, quan acabava el contracte a temps parcial es recalculava la jubilació i es tenia en compte el temps que havies continuat cotitzant per millorar la teva pensió. És a dir, uh-huh, si tu havies estat compatibilitzant 10 anys, doncs aquests 10 anys servien i les bases de cotització per poder millorar una pensió que igual t'havia quedat una miqueta baixeta. Això, per desgràcia, el Real Decret expressament ho elimina.
11: O sigui, ara...
10: I aquest era un benefici molt important de la jubilació flexible. Mira.
11: O sigui, ara el que cotitzis després d'aquesta jubilació, quan agafes la jubilació flexible, no t'ajuda en la teva pensió, o sigui, no et millora la situació que ja tenies prèviament. No.
10: Exacte, només millorarà en el cas d'aquelles persones que hagin optat per aquesta opció de jubilació flexible que s'haguessin vist abocats a la jubilació forçosa per causa no imputable al treballador. Per exemple, un acomiadament col·lectiu, per exemple, un acomiadament objectiu, o sigui, qualsevol causa que t'hagi portat a l'acomiadament, a la jubilació que es diu no voluntària, la jubilació per causa no imputable al treballador, aquesta sí que podrà veure recalculada la seva jubilació amb la feina que faci. Tota la resta ja no. Clar, això és un perjudici respecte al que hi havia abans. Abans, mirant només en detall, és molt més beneficiós per la persona esperar aquest any i demanar la jubilació activa, que cobrarà més percentatge de jubilació i que, a més, aquests percentatges de jubilació es van, del que cobres de la jubilació, van ampliant-se cada any que vas allargant la compatibilitat i vas cobrant cada cop més, que no la jubilació flexible, que, a més, la millora més important que tenia l'han eliminat. Després també hi ha una cosa, però això és tant per la jubilació activa com per la flexible, que uh-huh. és que la compatibilitat de la jubilació amb aquesta feina no és compatible amb el cobrament del complement a mínims. Això què passa? Hi ha molta gent que acollia la jubilació flexible perquè tenia pensions molt baixetes. Pensions uh-huh. mínimes, havien cotitzat poc, i igual les tenien complementades a mínims. Doncs ara es diu expressament que no és compatible amb el complement a mínims i, per tant, te l'eliminen de la pensió abans d'aplicar el percentatge de reducció compatible amb la feina que faràs. Ja no serà compatible. Quan deixis de treballar, te'l tornaran a pagar.
11: Vale, perdó que et pari un altre cop. Explica'ns també què és el complement a mínims.
10: Vaig explicar molt ràpid.
11: No, sí. va molt bé.
10: Vale. El complement a mínims de les pensions és perquè a la Llei General de la Seguretat Social, l'article 59, diu que per un tema de la dignitat en el cobrament de les pensions, i això també té relació amb la Constitució espanyola, amb el dret a unes pensions dignes, estableix que s'han de pagar unes pensions mínimes a la gent. Tinguis les cotitzacions que tinguis. Hi ha uns mínims que qui genera aquest dret a pensió contributiva tindrà dret a cobrar. En aquest cas, en el cas de la jubilació, hi ha uns mínims establerts per normativa que, en base a aquest article, la Llei General de Pressupostos de l'Estat cada any estableix qui són aquests mínims i, segons si tens cònjuge a càrrec, si ets una persona unifamiliar, si el cònjuge que tens no està a càrrec teu, doncs hi ha uns mínims que tu tens dret a cobrar. Si jo he generat una pensió contributiva per la que he cotitzat el que he cotitzat i m'ha quedat una pensió de 700 euros, estic casada però el meu marit no està a càrrec meu, jo tindria dret a una pensió, per posar-te un exemple, de 888,70 euros. Si la que jo havia generat era de 700, jo puc demanar aquest complement de mínims perquè m'arribin a pagar fins als 888,70. Et complementen aquesta pensió, aquesta quantia mínima. Bé, doncs aquest complement a mínims no serà compatible amb la jubilació flexible com tampoc ho és amb la jubilació activa. Quan tu compatibilitzes amb la feina, has de tenir en compte que de la jubilació que cobres, si cobres complement a mínims, te'l descomptaran.
11: Vale, i aquesta jubilació flexible pot ser que les persones que tenen pensions insuficients i que realment pues, no poden viure ni amb aquest complement a mínims, es vegin obligades a continuar treballant passada una edat òptima?
10: Clar, aquest és el risc d'anar allargant les edats de jubilació i no posar el focus en la millora de les pensions que es cobren. Quan posem el focus en incentivar la permanència en el món laboral i, per tant, incentivar que la gent continuï treballant, el que estem abocant és que la gent que té pensions més baixes es vegin obligats per una qüestió de necessitat a continuar treballant. Això segurament, difícilment o rara vegada ho trobarem en gent que cobra pensions màximes. Uh-huh. O sí, depèn de les diferències amb els salaris que cobraven, però és més habitual veure abocats a gent que té una pensió insuficient, veure'ls obligats a haver-se d'incorporar al mercat laboral i a fer compatible de qualsevol de les maneres possibles la pensió que estiguin cobrant baixeta per complementar aquests ingressos i poder arribar a final de mes. Per tant, fer tots aquests canvis que, per una part, faciliten, doncs, si un autònom vol continuar amb el seu negoci i no vol deixar vol fer un negoci nou, perdona, i no vol deixar de treballar i es vol mantenir actiu, que ho pugui fer, però també hem de tenir en compte que això és una arma de doble filo, que el que pot fer és que gent es vegi obligada a optar per aquestes compatibilitats de pensions amb feines només per una qüestió de necessitat. El que s'ha de fer és això conjuntament amb polítiques de millora de les pensions que s'han anat fent i han millorat molt els darrers anys, però encara poden millorar molt més perquè seguim tenint unes pensions molt baixetes. Ara té ja la jubilació mínima són 888 euros. Avui dia qui viu amb 888 euros al mes? Per tant, tot això s'ha d'intentar millorar alhora que s'incentiva doncs, que la gent continuï treballant, que la gent pugui continuar, si es vol mantenir actiu, mantenint-se actiu, i alhora que també es fan polítiques suficients perquè les noves generacions també puguin accedir al mercat laboral amb dignitat laboral, amb dignitat social, i que es pugui incentivar aquesta equitat intergeneracional. Que una cosa no comporti que després perjudiquem per l'altra banda de la piràmide.
11: I així, per acabar així, en molt curt, si haguessis de donar un consell a una persona que es planteja la jubilació flexible, què li aconsellaries que considerés abans de prendre la decisió?
10: Són molts factors. Això, nosaltres quan fem aquest assessorament el fem molt individualitzat, perquè entren des de factors personals, socials i econòmics, a factors purament tècnics. Evidentment, tècnicament has de valorar si et surt més a compte la jubilació flexible que l'activa o que potser la parcial si encara estàs treballant amb la feina, si vols continuar treballant o no i vols millorar aquesta pensió. Bueno, pues, o si t'interessa més continuar treballant i accedir a la demorada. La demorada que no n'hem parlat, perdona, però és que et va afegint un complement a la jubilació per cada any més que allargues l'edat de jubilació, sense jubilar-te a l'edat que et toca. Aleshores, bueno, pues, s'ha de mirar cas per cas i tenir en compte també com a advocats no només el que és més bo per ells des d'un punt de vista purament tècnic i econòmic, sinó també personal, social i des d'un punt de vista d'ells, pues, això, de com podran arribar a final de mes i com podran fer la seva vida i que els hi pot interessar més.
11: Vale, doncs moltes gràcies, Pilar Casas, per aquestes explicacions i per estar aquí amb nosaltres avui.
10: Moltíssimes gràcies a vosaltres, Mariona, per demanar-nos aquesta entrevista.
0: I moltes gràcies, Mariona Jerez, des de Ràdio Rubí. Una abraçada forta i bon cap de setmana, també. D'un tema de la jubilació a un altre tema. Torna aquesta píndola de la Nova de Reus, el David Fernández, sobre el català, Desperta el català. És allò per fer-nos conscients, de que a vegades anem a buscar paraules en altres llengües i no acabem d'utilitzar la nostra, la catalana, i realment tenim paraules per tots. Al final d'aquest estiu esperem haver après una mica a parlar millor la llengua catalana. Vinga, va, converses d'aquelles que escoltem així mig de magatotis entre el David Fernández i l'Agnès.
12: Escolta, ja has inflat els globus?
13: Sí, ara només falta decorar una mica.
12: Perfecte. Jo he comprat un munt de merchandising aquí baix a la botiga.
13: Vols dir material de la festa, no?
12: Sí, suposo. Gorres, adhesius, polseres d'aquelles de colors...
13: Doncs això és material promocional o simplement els records de la festa.
12: Ja, però merchandising queda més...
13: Més anglès.
12: Sí, no t'ho negaré.
13: A més, fixa't que si dius material promocional tothom sap de què parles. Però també s'ha introduït la paraula merchandatge, si vols.
12: Ah, doncs mira, ja tenim el material promocional o el merchandatge a punt. Buf, avui tinc unes agulletes. Em fa un mal.
13: Unes agulletes?
12: Sí, ara m'has fet dubtar. En tinc, t'ho asseguro. No t'ho he dit bé?
13: En català n'hem de dir cruiximents.
12: Cruiximents? Aquesta sí que no l'havia escoltada mai, Agnès. Però agulletes, tothom diu agulletes, no?
13: Sí, però en català, d'aquest dolor muscular de l'endemà d'haver estat fent molt d'esport, en diem cruiximents, o n'hem de dir cruiximents.
12: Doncs bé, tinc molts cruiximents per tot arreu.
13: Això vol dir que ahir vas treballar de valent.
12: O que ja no tinc 20 anys. Agnès, corre, que perdrem l'autobús.
13: Vinga, va, a veure si l'atrapem.
12: Uf, hem arribat a temps, eh? Pels pèls, quin agòbio.
13: Sí, sí, però... David, millor dir-ne quin patiment.
12: Carai, no perds mai pistonada, eh? És veritat, Agnès. Patiment.
13: Patiment, o quin neguit, si encara és abans que passi res.
12: Mira, m'agrada patiment, o potser també podria ser angoixa, en segons quins contextos, no?
13: Sí, són dues paraules molt nostres.
12: Doncs això, quin patiment o quina angoixa que fa això de córrer darrere de l'autobús. Apa, aquí l'àrbitre s'ha columpiat.
13: David, deus voler dir que s'ha equivocat.
12: Sí, vaja, que ha fet una mala decisió.
13: Exacte.
12: És que quan m'enfado, em surt el que em surt.
13: Bé, com a tothom, de fet.
12: Bé, avui intentaré controlar-me perquè et tinc al costat, que si no...
13: I això sí que serà notícia, David.
12: Ai, mira quina bona pinta que fan. Vols que comprem alguns tomàquets per aquest vespre?
13: Sí, i després podem anar per formatge.
12: Ai, ai, ai, ai, ai, Agnès...
13: Què passa, David? Que no t'agrada el formatge, pas?
12: Sí, sí, sí, sí, m'agrada molt el formatge, però a per formatge, vols dir que hem d'anar a per formatge?
13: Ui, és veritat, m'has enganxat.
12: En tot cas, podem anar a buscar formatge.
13: Veus, avui estàs expert, ho he fet expressament, eh?
12: Sí, segur, segur, segur. Això demostra que no sempre m'equivoco jo, Agnès.
13: Sí, sí, això ja ho he vist, ja ho he vist.
12: És que em vas entrenant i al final, mira, em tornaré un expert.
13: I ara em vigiles tu i tot a mi.
12: Això és perillós, eh?
13: Molt.
12: Mira, ja tinc la feina feta, ja m'he apuntat.
13: Doncs jo també.
12: Però jo vaig tranquil·lament, eh? Només vull participar, no penso pas competir, eh?
13: Tranquil, jo també vaig amb aquesta intenció. I això penso que ja està molt bé.
12: Per cert, saps si hi haurà algun speaker aquest any?
13: Doncs no ho sé, però diria que més aviat, en tot cas, hi hauria algun locutor o un presentador, segons que faci.
12: Veus, aquesta sí que la sabia, però tenim tan normalitzat això de dir speaker quan hi ha algú parlant en algun acte, que mira, m'he equivocat.
13: Sí, i ja saps que no sempre cal dir-ho en anglès, que també tenim paraules en català per expressar les coses.
12: I si anima la gent?
13: Bé, si anima la gent, aleshores hauria de ser animador.
12: Caram, tu, quantes opcions? Agnès, vine, vine, vine, t'he d'explicar un cotilleo. És molt, molt heavy, eh?
13: Un què, David? És molt què?
12: Un cotilleo.
13: Vols dir una xafarderia?
12: Sí, un coti, com diuen els detallets.
13: Sí, però els músics són músics.
12: D'acord, una xafarderia, però t'he d'explicar una xafarderia que és molt, molt heavy. Et posaràs les mans al cap, t'ho asseguro.
13: En tot cas, David, molt forta, molt destacada.
12: Ja, però és que és molt heavy. Ja sé que heavy no és correcte, però mira, tothom ho diu així i em surt així, sona bé.
13: Bé, si fos música sí que estaria bé dir-ho així, ja ho saps, heavy metal. Però si no, cal buscar altres paraules, em sap greu. Però va, digues-me la xafarderia.
0: Doncs ja hem despertat una miqueta més el nostre català. Hem pres bona nota de tot plegat. A veure si, després posar-ho en pràctica no és tan fàcil, eh, nois? Però bé, gràcies en tot cas pels consells a l'Agnès Toda i al David Fernández de la Nova de Reus. Seguim endavant i ara, des de Reus, marxem cap a Girona. Marxem a Girona per parlar d'esport, però des d'una vessant molt concreta, la formació dels més joves. Entre els dies 7 i 8 de setembre, això és aquest cap de setmana, no l'altre, Banyoles acollirà la novena edició del Seminari Internacional de Tàctica i Tècnica Esportiva. L'organitza la Universitat de Girona i enguany se centra en com haurien d'entrenar les esportistes joves. Per tant, ens centrem en l'esport femení. A més, aquesta edició coincidirà amb el segon Seminari Internacional FemCoach, un projecte europeu que treballa per impulsar, com dèiem, el lideratge femení en l'entrenament esportiu. Vinga, va, que en parlem de tot plegat amb el Pau Villafañe, Girona FM. Pau, hola de nou, bon dia.
14: Hola de nou, Núria.
0: Deia, quan et deia bon cap de setmana, jo una veueta en el meu interior deia no, si és que el Pau no marxa avui encara. No, no.
14: Sí, a mi m'ha sorprès una mica, però dic, bueno, però... Ja després tornarem a parlar.
0: Pau, amb qui estàs per parlar d'aquest seminari?
14: Doncs mira, tinc aquí ara mateix...

0: tema que n'hem parlat, d'entrenar les joves esportistes. Per què heu triat aquesta temàtica?
1: Doncs, bueno, el seminari és en realitat l'activitat final d'un projecte europeu en el que la càtedra participa des del 2023. Aquest projecte ha tingut diferents fases. En la primera fase vàrem fer un estudi per valorar, a través d'unes enquestes que es van fer a entrenadores i entrenadors de tota Europa, quin era l'estat o quin era el nivell o quines eren les preocupacions de la formació de les entrenadores de joves. I ens vàrem adonar, doncs, com ja hipotetitzàvem, doncs que hi havia mancances importants, no? Que hi havia problemes per accedir, diferències de sou, formació no específica per noies joves, o bueno, una mica anàvem veient que tot això s'esdevenia. A partir d'aquí es va dissenyar, amb aquest consorci d'universitats europees, es va dissenyar una formació per entrenadores d'esportistes joves. Aquesta formació s'ha estat desenvolupant durant tot aquest any, la formació la vam dissenyar l'any anterior, i durant tot aquest any hi han hagut 40 entrenadores d'arreu d'Europa que han participat en aquesta formació. Aquesta formació començava amb un seminari que es va fer a Grècia, Tessalònica, i llavors hem estat fent un curs online a través d'una plataforma concreta, i ara al final es troben totes aquestes entrenadores aquí entre Girona i Banyoles. Després concretarem, si vols, una mica el programa. Es troben aquí una mica per tot allò que ens hem estat dient a través de les pantalles, doncs va, anem a posar sobre la taula a nivell d'experiències, però anem també a escoltar altres experts, anem a aprofundir en aquells temes que han sortit durant el curs. Per tant, una mica, aquest seminari el que pretén és això, però aprofitant aquesta avinentesa, el que pretenem també és que impacti sobretot a les entrenadores del territori i entrenadors que puguin estar entrenant a noies esportistes, no? I per què el tema? El tema bàsicament perquè cada vegada més estem posats a... La ciència ens està dient que els nois i les noies, o sigui, entrenar a noies no és només una qüestió d'entrenar diferent, sinó que és una qüestió de saber per què i com hem d'entrenar diferent, no? Tenen una fisiologia diferent, tenen unes necessitats psicològiques diferents, tenen un context social a través d'uns estereotips que les condicionen, etc, etc. Per tant, el que farem en aquest seminari serà a partir de la veu de diferents experts, a partir de la veu de entrenadors, a partir d'atletes han tingut una trajectòria important al llarg de la seva vida, doncs plantejarem quines són aquestes necessitats, val? I per això dèiem, ostres, pensem que és una oportunitat molt bona perquè entrenadores o entrenadors de la província de Girona, de Barcelona, on sigui, s'hi afegeixin i puguin conèixer aquest punt de vista, que no és el mateix a Catalunya, a Girona, a Espanya, a Cap Verd, a Grècia, a Sèrbia o a Polònia, que és una mica dels països que hem estat participant en el projecte.
0: La meva pregunta és una mica quins temes han sortit, sobretot durant tot aquest temps, parlant amb les entrenadores i entrenadors sobre com educar a les joves esportistes. Quins temes us preocupen més o hi heu posat especial èmfasi?
1: A veure, bàsicament, temes de fisiologia femenina, val? Molt condicionada en com es desenvolupen i com maduren en diferents moments temporals dins de lo que és la línia cronològica, no? Un noi es desenvolupa més tard que una noia, per exemple, i els efectes d'aquest desenvolupament, d'aquest canvi hormonal, té uns impactes diferents sobre el cos femení, i per tant l'exercici físic que nosaltres fem en funció de l'edat que el fem i el tipus d'exercici que fem té un impacte també sobre el cos femení, que és diferent que el dels nois. Fins avui, però com en tot, s'ha centrat moltíssim l'estudi del cos masculí, i el que hem fet ha sigut fer transferència de totes aquestes dades cap al cos femení, i no és així, vale? Aleshores, una de les coses que ha sortit és l'interès en aprofundir en totes aquestes característiques fisiològiques de desenvolupament i d'entrenament. L'altra, vinculada, que també ens ha sortit ara en el que dèiem, és com hem de dissenyar tasques per aquestes noies, càrregues, intensitats, com comuniquem, és un altre dels temes que ens ha sortit moltíssim, de quina manera comuniquem igual amb nois que amb noies, sembla que no, i comunica igual una entrenadora que un entrenador, també sembla que no. Malgrat tot, aquí hem de tenir molt en compte que la individualització serà imprescindible. No podem generalitzar que totes les noies necessiten el mateix, ni tots els nois necessiten el mateix, ni que totes les entrenadores femenines comuniquen igual i tots els entrenadors masculins igual. No, eh? Sí, tenim molt clar que s'ha d'individualitzar, però sí que hi ha unes característiques que veiem que es donen. I l'altre aspecte que també ha sortit molt és de quina manera podem aconseguir

0: aconseguir que les noies joves s'adhereixin a l'activitat física. Hi ha un abandonament molt important, més que en nois, o sigui, a l'adolescència tant nois com noies abandonen la pràctica esportiva, però en noies molt més. Llavors hi ha hagut tota una reflexió, un estudi, un buidatge bibliogràfic al respecte de per què això passa i si passa de la mateixa manera a tots els països i per què, no? Una mica són els temes que més han preocupat. A partir d'aquí, què hem fet? Hem portat grans experts en això. Per exemple, hem portat vindrà a fer-nos una conferència, de fet tindrem conferències, tindrem tallers i tindrem taules rodones durant els dos dies que durarà el seminari. Per exemple, ens ve la Núria Puig Brandes, que és la persona que ha sigut responsable dels centres d'estudis olímpics en el Comitè Olímpic Internacional durant els últims anys, i ens parlarà una mica de com afecta aquesta ciència, aquesta part més social, com afecta a les possibilitats de lideratge de les noies. Val? Vindran una noia que és psicòloga esportiva, experta en comunicació, i ens parlarà o ens donarà estratègies, perquè aquesta serà a través de taller, ens donarà estratègies de com podem comunicar amb els esportistes joves i sobretot si són noies a la pista. Llavors ve l'Anna Carceller i l'Esther Morencos, que són grans referents de la fisiologia femenina relacionada amb l'exercici físic, val? Una és a més a més assessora de la Federació Internacional de Futbol, l'altra és metge de medicina esportiva i és la responsable de l'equip Students First de ciclisme. I llavors ve, hi ha una taula rodona en la que participen en Víctor López, la Zara Ford, l'Esther Morencos i l'Anna Carceller, que discuteixen una mica sobre la importància de treballar en equip, la importància de treballar junts, fisiòlegs, psicòlegs, vale? I què aporta això. I llavors tenim a la Zara Ford, que ens parlarà de com fer el treball de força, que cada vegada tenim més clar que és imprescindible a nivell de salut i rendiment al llarg de la vida, doncs com especificar el treball de força en noies joves.
1: Com conflueix, en aquest cas, aquest seminari més enfocat a les esportistes joves amb el de tècnica i tàctica esportiva, és a dir, amb l'altre, amb la que és la novena edició?
0: Vale. La càtedra bianualment organitza un seminari internacional de tècnica i tàctica esportiva. Aquest any el que vam dir va ser, ostres, en lloc de fer aquest seminari, que sempre ha anat molt enfocat al que era l'aprenentatge, vale? L'aprenentatge de l'esportista, val? Ni diem tècnica i tàctica, que al final és tot l'esport, la tècnica i la tàctica inclou l'esport, vale? Doncs el que hem fet ha sigut donar-li aquesta mirada femenina, val? I per tant hem dit, ostres, doncs val, aquest seminari internacional de tècnica i tàctica esportiva que fem cada any, aquest any el focalitzem en la mirada femenina, i és la temàtica que hem escollit coincidint amb aquest final de projecte Erasmus Plus Esport europeu.
1: Per tot el que em comentes, i a veure, no és cap secret, perquè tots en som conscients, hi ha molt marge encara de millora i de coneixement pel que parles de l'esport femení, i fins i tot m'ha cridat l'atenció el tema de la comunicació, que pot ser diferent segurament per noies que per nois. No sé si també fins i tot segons l'esport, que pot també ser fins i tot una mica diferent en aquest sentit.
0: Home, completament. Hem de pensar que hi ha esports on la relació entre l'entrenador i l'esportista és directa, per exemple, un bàsquet, un futbol, un handball, un vòlei, perquè l'entrenador està a peu de pista, però llavors hi ha esports com l'orientació, l'atletisme, les curses de muntanya, que l'entrenador no està en el moment de competir. Llavors la comunicació durant la competició és molt diferent. Hi ha esports en què entrenes en equip i esports en què entrenes de manera individual. Llavors la comunicació també és molt diferent, perquè et dirigeixes diferent si tu només parles a una sola persona o si has de donar uns feedbacks o t'has de comunicar, doncs, amb el grup. Per tant, sí, és completament diferent i és important que hi parem atenció.
1: Doncs ja ho hem sentit, els dies 7 i 8 de setembre, el dia 7 en aquest cas a Girona i el dia 8 a Banyoles, podreu gaudir d'aquest seminari internacional Fem Coach, també a la vegada amb la tècnica i la tàctica, i em sembla, si no m'equivoco, que les inscripcions estan obertes fins al 31.
0: Les inscripcions s'acaben ara, veus? Després sí que és cert que tenim una exposició que serà itinerant, però sí, les inscripcions en si s'acaben.
1: O sigui que va demanat.
2: Pau, moltíssimes gràcies doncs per aquesta entrevista i moltes gràcies a la convidada també per posar-nos en la situació. Pau Villafañe, des de Girona FM, una abraçada, companya, ara sí, bon cap de setmana.
1: Bon cap de setmana. I gràcies a la Raquel Font.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Amb aquesta entrevista que ens ha dut a Girona, tanquem la primera hora de l'Obert per Vacances.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: Continguts en xarxa.
6: Cartellera renova amb el darrer film de Rodrigo Sorogoyen, protagonitzat per Javier Bardem i Victoria Luengo, El ser querido. Dels Estats Units arriba el film postapocalíptic La constelación del perro, i l'arqueòleg més intrèpid de l'animació torna amb Tadeu Jones i La llàntia meravellosa.
7: Clagueta final!
8: Es una historia de traición, es una historia de abandono.
9: Yo no sabía que tenías una hija, yo creo que nadie lo sabía, ni que era actriz.
8: ¿Cuál es la pregunta?
6: Rodrigo Sorogoyen presenta El ser querido. El protagonista és l'Esteban Martínez, interpretat per Javier Bardem, un director de cinema aclamat, però amb un passat marcat per la violència i els excessos. En el seu nou projecte li ofereix un paper a la seva filla Emilia, Victoria Luengo. Conviure en el set els aproparà, però també reobrirà velles ferides que mai no van cicatritzar.
8: Es que me la cara tan que ha molestado algo. Perdóname, pero es que no podemos seguir aquí la conversación si no sabemos de qué hablamos.
10: Antes del fin del mundo, besaba a mi mujer. Jugaba con mi perro.
7: ¡Jasper!
6: La constelación del perro és l'adaptació d'una novel·la d'èxit de l'escriptor Peter Heller. El film explica com, en un món postapocalíptic, un virus aniquila pràcticament tota la humanitat. Els supervivents s'enfronten a uns carronyaires anomenats segadores. El protagonista és en Hick, un pilot que ha sobreviscut al virus però que ha perdut la dona.
11: Hemos sobrevivido porque tenemos reglas para los desconocidos.
12: ¿Tiene café de verdad? Echo de menos la música. Cantar de camino al supermercado.
13: Ei, Mòmia fans, us parla el vostre bro en emissió des de London, UK. Digues una coseta als meus followers.
6: A Tadeu Jones i La llàntia meravellosa, en Tadeu i la Sara són ara pares de l'Olímpia, l'Oli, una nena de 2 anys adorable i intrèpida. L'aparició d'un nou membre de la família no agrada a Mòmia, que no porta gens bé haver deixat de ser el centre d'atenció. Quan, durant un viatge a Londres, troba la llàntia meravellosa de les mil i una nits, Mòmia demana viatjar enrere en el temps i tornar a quan era jove. Llavors, en Tadeu i la Sara uneixen forces per evitar que canviï la història i portar tot el grup de tornada a casa.
14: Estarem junts sempre.
15: Tadeu Jones i la llàntia meravellosa.
3: La xarxa.
5: Notícies en xarxa.
16: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. En mobilitat, situació tranquil·la avui en la mobilitat, almenys a les carreteres. Només una variant, la P7 a Cardedeu, direcció Girona, deixa un vehicle al voral i provoca circulació intensa en aquest punt. Pel que fa al servei ferroviari, 2 incidències provoquen retards en la circulació de l'R11, d'una banda, una incidència en un tren a l'entrada de Girona que obliga a circular per via única entre Girona i Flaçà i provoca retards de fins a 30 minuts, i de l'altra, DIF ha informat d'una altra incidència provocada per un robatori de cable a l'estació de Vilamalla, que està causant retards en aquest cas als trens de la línia convencional entre Portbou i Girona. I la inflació repunta a l'agost i se situa en el 4,3% interanual a l'Estat, segons l'indicador avançat de l'Institut Nacional d'Estadística. L'augment s'explica sobretot per l'encariment dels carburants arran del xoc energètic per la guerra a l'Iran. En canvi, la inflació subjacent baixa una dècima i queda en el 2,9%. I en clau política, el govern es reuneix avui i demà al Monestir de les Avellanes a Os de Balaguer per traçar l'estratègia del nou curs polític i donar un nou impuls a l'acció de l'executiu. Salvador Illa i els consellers celebraran aquest migdia un consell executiu fora del Palau de la Generalitat. És la 5ª trobada d'aquest tipus que fa el govern d'aquesta legislatura després de Poblet, Núria, Arnes i Sant Fruitós de Bages. Sobre la taula hi ha qüestions com ara les infraestructures, l'execució del pressupost, el finançament, la seguretat, l'habitatge i també els serveis públics. També es parlarà de projectes amb impacte a les comarques de Lleida, com és l'eix transversal ferroviari, la transformació de l'aeroport Lleida-Alguaire i també les millores en carreteres de muntanya i del Pirineu. I tensió creixent a Ceuta per la crisi migratòria. I al vespre, desenes de manifestants van trencar el cordó policial i van calar foc a un campament de migrants a la platja de Benítez després de bloquejar durant hores el pas dels camions de Creu Roja que repartien menjar. La policia havia fet sortir els migrants del campament poc abans de manera preventiva per tal d'evitar enfrontaments directes entre veïns i migrants. Finalment, l'ajuda humanitària va poder arribar per la ruta alternativa i el govern espanyol fa una crida a la calma a la ciutadania i demana als partits, especialment a PP i Vox, que condemnin la violència i ajudin a rebaixar la tensió. Per la seva banda, Feijóo i la direcció del PP han anunciat que participaran en les concentracions del 2 de setembre coincidint amb el dia de Ceuta. I la Policia Nacional ha detingut dues persones a la Jonquera acusades de tràfic de drogues. Els agents van trobar 24 quilos d'estupefaents entre marihuana i cocaïna amagats en un doble fons del malet. Els dos detinguts han ingressat a presó provisional. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
5: Notícies en xarxa.

0: obrir fregant-te amb les galtes l'esquena. Camals mullats, fregant-te l'esquena. Carrer de la Pau, parterre, glorieta, semàfor de jutjats, frenada en sec i els dos a terra, somrius i et vese a la dreta, cobert militar i un tio amb metralleta que ens mira molt.
1: Avui busquem històries d'estiu, històries que ens aduguin a, més que històries d'estiu en general, històries d'amor d'estiu. I m'ha dit el Jordi, ara m'ho confirmarà, que tenim els oients una mica reticents a compartir la seva intimitat o aquestes històries. Fa una mica de vergonyeta, potser, sí. Vinga, va, no passa res, no passa res. Jordi Marescot, bon dia des de Cardedeu.
2: Bon dia un altre cop.
1: Ai, que la gent li fa vergonyeta, no, això d'explicar avui les interioritats dels amors d'estiu.
2: Avui tenim així, la gent... Sí. A la gent li costa arrencar avui, perquè normalment rebem més àudios que missatges. Clar. I avui estem rebent més missatges.
1: Clar, per escrit, si no acabes de dir el nom, tampoc no es nota tant, no? Clar, posar-hi la veu ja fa una mica de cosa. Bueno,
2: exacte.
1: Però vinga, alguna història tenim per explicar, no?
2: Tenim alguna història i, de fet, és un missatge que ens arriba des de Banyoles, no direm d'aquí, perquè el missatge comença dient: si us plau, no diguis el meu nom, però en el meu viatge de noces em vaig tornar a enamorar.
1: Missatge, fins aquí no sabem res.
2: El missatge diu això: fa unes setmanes vam decidir fer les maletes i marxar amb la meva dona cap a la Xina. Tot i que anàvem de viatge de noces, va passar. Em vaig enamorar d'un altre.
1: Bé, però ja es va quedar. Ja està, no?
2: Bueno, ara ho descobrirem. Enmig d'un mercat a Beijing, ple de gent, de fum i dolors, em va passar algo que no havia sentit mai. Us juro que quan els teus ulls es troben amb algú així, no hi ha marxa enrere. I vaig tornar tots els dies d'aquella setmana. Cada dia anava a buscar-lo al mateix racó del mercat. Els meus amics em deien: això no és sa, t'has enganxat. Però jo només somreia i els hi deia: m'ha passat, ho sento així. Quan vaig tornar a Catalunya, no el vaig poder oblidar. Encara ara, quan algú em pregunta per aquell viatge, se m'il·lumina la cara i els hi dic: sí, amics, em vaig enamorar dels pans Bao.
1: Va, home, va, no es fa això. La gent de Banyoles sou dolents, eh?
2: M'ha passat exactament el mateix.
1: Sou
2: que
1: molt dolents, la gent de Banyoles, però home...
2: Bueno, hi ha, definitivament, hi ha moltes històries d'amor. Hi ha gent que ens ha explicat que s'ha enamorat d'un llibre, que s'ha enamorat d'un lloc, que s'ha enamorat d'un menjar.
1: Molt bonic tot això, molt bonic. Sí, som molt políticament correctes. Que no, que no. Que volem saber històries una mica més tòrrides, home.
2: Home, jo vull saber...
1: Que saps que s'acaba l'estiu i has d'aprofitar al màxim, perquè després ja no us veureu més. Què vols
2: saber,
1: Jordi? Vull
2: saber històries tòrrides i tastar els pans Bao de Mac. Aviam, que ara m'he quedat aquí.
1: Doncs mira que era una història ben bonica, la d'aquest col·lega de Banyoles. Era ben xula.
2: Home, no sé si enamorar-se, depèn de la perspectiva, perquè enamorar-se en el teu viatge de noces potser per tu és molt maco, però potser per l'altra persona no.
1: Sí, la veritat que sí, la veritat que sí. Vinga, que bé, però que ens expliqueu historietes encara que siguin així en final sorprenent o estranyes. Què més?
2: Mira, doncs tenim una altra persona que ens diu que aquest estiu ha viscut un amor tòxic.
1: Ostres!
2: Un amor d'aquells que fan mal, que repeteixen tots els anys i que sempre acaba caient el mateix. Bàsicament és un amor que no és correspost, però per part de la persona que ens escriu, perquè ens explica que el seu amor d'estiu, bon, més que no sé si seria ben bé amor, potser seria una relació d'assetjament, i és que el seu amor d'estiu són els mosquits.
1: Mira, de veritat, eh? Va tenir oferta amb aquests missatgets, eh? No pot ser.
2: La gent té vergonya avui, la gent té vergonya.
1: Sí, però... No ho sé. A veure, no... Sempre podeu dir allò de: conec un amic d'un amic que li va passar tal cosa, i ja està, i queda entre nosaltres.
2: L'amic d'un amic sempre ets tu, sempre.
1: Sí, això se sap, això és veritat, sí. Els mosquits, eh? O sigui, pavau i mosquits.
2: Els mosquits és una relació tòxica, perquè, bueno, qui no té una relació tòxica amb els mosquits aquest durant l'estiu?
1: Sí,
2: per
1: clar.
2: Molt que tu els diguis que no, que tinguis les finestres, sempre se t'acaben colant i s'acaben...
1: T'acaben xupant la sang.
2: Bueno, et mantenen despert tota la nit, que al final...
1: Sí, sí. Molt bé, molt bé, us veig finets, eh? Avui no m'agrada gaire l'audiència que tenim.
2: Avui,
1: va, mulleu-vos una mica. Sou tramposets, sí, sí.
2: Estan vergonyosos, estan vergonyosos.
1: Va, però en sèrio, que no direm noms, ens podeu explicar qualsevol cosa, eh? Qualsevol cosa que farem.
2: Emplacem a l'audiència a que ens expliquin, de veritat, escriviu-nos per Instagram, ens envieu un àudio al WhatsApp del programa, Però volem saber històries boniques també d'amors d'estiu.
1: Molt bé. Doncs vinga, anava a dir el telèfon de Tarragona Ràdio. No, recordem el telèfon, recordem el WhatsApp, tot i que jo crec que avui el WhatsApp els àudios no triomfaran massa.
2: Avui els àudios no té pinta a que siguin gaire...
1: Bé, també podeu escriure per WhatsApp en escrit, no cal que sigui àudio.
2: Que la gent ens escrigui.
1: Sí? Quin telèfon tenim, Pau?
2: Ara te'l dic, dona'm un segon.
1: Jo també l'hauria d'estar buscant. Mira que me l'apunto cada dia, però me l'apunto en papers diferents que després llenço.
2: Jo me l'apunto cada vegada en el guió del dia i el guió del dia es queda a redacció. I ara mateix...
1: No pateixis, tu, jo el dic en antena quan tu el trobis, no pateixis.
2: Ara, mira, te'l dic.
1: Era un 696, segur.
2: Sí, 696, 164, 665.
1: Sí, me'n recordo que acabava així com a difícil. 696-164-665. Perfecte. Vinga, queda explicat. Va, busquem amors d'estiu de veritat. O desamors d'estiu, el que convingui. Doncs Jordi Mariscot, des de Cardedeu, tornem a parlar cap a les 11.
2: Aviam si tenim una història bonica per explicar.
1: Fins ara.
2: Fins ara.
1: Era molt xula la narració, de fet, del Pavau, de la Xina. M'ha encantat, m'ha agradat molt la narració, però clar, ostres, és un plot twist que diuen, no?, d'aquells que no t'esperes. Vinga, va, seguim endavant. Per donar-vos idees, jo crec que qui sí que ha recollit moltes històries sobre amors d'estiu és l'Eric Rosic, el company de Ràdio Ciutat de Valls. Doncs això, amb ell, jo crec que amb aquest reportatge que ens ha preparat, sí que ens començarem a inspirar i alguna història potser ens pot semblar familiar.
3: Ara que entrem a la recta final de l'estiu, reflexionem sobre el temps, que tot té un inici i un final, i hi ha històries que apareixen i marxen fugaçment per ensenyar-nos noves experiències. El bon temps, els plans i l'oportunitat de conèixer noves persones encendint-se una història que molts hem viscut, els amors d'estiu. La distància, la incompatibilitat per estar junts, el retorn a la rutina, són alguns dels motius que poden convertir una història d'amor en un desengany fugaç. Però què tenen els estius que en fan que ens enamorem més fàcilment? Una mirada a la platja, una conversa que s'allarga fins a la matinada, una festa, un viatge amb amics, situacions que potser en un altre moment de l'any no haurien passat. Però a l'estiu sembla que tot va una mica més ràpid, i també l'amor.
4: Bueno, l'amor d'estiu, doncs, en certa manera té un caire aventurer, no?, idíl·lic, no, normalment sovint neix en moments de distància de la rutina, durant les vacances, quan tens més temps lliure, i alhora doncs, també està marcat per una certa caducitat, no? Això ens fa, d'una banda, que el visquem amb més intensitat, si també es té present que acabarà, o ens preocupem i potser no posem tota la nostra part.
3: Històries com aquestes es repeteixen cada estiu. Algunes duren unes setmanes, d'altres alguns mesos. I algunes poques aconsegueixen superar la distància i convertir-se en una relació que continua més enllà de les vacances. Però què fa d'un amor d'estiu que sigui tan especial? Una de les claus que pot ser precisament que sabem que té una data de caducitat. Quan coneixem algú durant les vacances, moltes vegades no pensem en el futur. No sabem on serem d'aquí a un mes, ni què passarà quan tornem a la rutina. I aquesta incertesa pot fer que visquem la relació amb més intensitat.
4: A més, aquestes relacions solen ser fugaces, reflectint una manera, no, de relacionar-se, que sovint falta responsabilitat afectiva, fa que cada cop doncs aquests amors d'estius siguin més habituals i que es trobin més durant la resta de l'any. Una falta de compromís doncs, per a que aquest vincle doncs, perduri. Per tant, d'alguna manera, un amor d'estiu pot ser més aviat una aventura puntual, doncs, que es queda amb això, amb una experiència i una vivència puntual, i que, o per bé o per malament, doncs, quedaran al record.
3: Potser aquesta és una de les grans diferències entre un amor d'estiu i una relació convencional. Durant l'any, l'amor ha de conviure amb la feina, amb els estudis, els horaris, les obligacions i els problemes del dia a dia. Per al sociòleg Sigmund Bauman, les relacions contemporànies són cada vegada més fràgils i canviants. Una idea que encaixa especialment bé amb els amors d'estiu, relacions intenses que poden aparèixer molt ràpidament, però que no sempre aconsegueixen sobreviure quan arriba la rutina. A l'estiu, en canvi, tenim la sensació que el temps s'atura.
5: Per a mi, un amor d'estiu és aquell que arriba gairebé sense avisar. Una persona que coneixes en una època en què tot sembla més fàcil, més intens i més espontani. És un amor que pot durar uns dies, unes setmanes o tota una vida. Potser neix entre postes de sol, nits llargues, converses fins a la matinada, i aquella sensació que el món s'atura una mica. I el més bonic és que, Encara que després l'estiu s'acabi, no necessàriament s'acaba el que has sentit. De vegades aquella persona queda com un record preciós.
3: Els dies són més llargs, les nits també, i durant una setmana sembla que només importi el que està passant ara. Arriba un dels moments més difícils, acomiadar-se. Tornar a casa, recuperar els horaris habituals i, sobretot, acomiadar-se d'una persona que potser, només unes setmanes abans, era una completa desconeguda. La distància pot convertir-se en el principal obstacle. Dues persones que conviuen a centenars de quilòmetres, dues rutines completament diferents o simplement la consciència que aquella relació pertanyia només en aquell moment i en aquell lloc.
6: Doncs per mi l'amor d'estiu és una relació romàntica o una il·lusió, no?, que neix durant les vacances. I, bueno, realment, o sigui, sol ser com una experiència intensa perquè és com que hi ha més temps lliure, no? Llavors, es coneix com gent nova i es viu en moments diferents, en plan, de la rutina habitual. Llavors, sí que és veritat que no tots els amors d'estiu són iguals, perquè alguns duren només aquell estiu i després altres que es converteixen en un record bonic.
3: I aquí apareix una pregunta inevitable. Val la pena intentar mantenir un amor d'estiu quan s'acaben les vacances? Potser no tots els amors estan fets per durar. I això no significa que hagin estat menys importants. Hi ha persones que entren a la nostra vida durant unes setmanes i que, malgrat marxar, ens deixen alguna cosa. Un record, una experiència, una nova manera de veure les relacions o simplement la sensació d'haver viscut alguna cosa especial. Perquè potser l'objectiu d'un amor d'estiu no és arribar a l'hivern. Potser és precisament gaudir de l'estiu mentre es dura. Ara que els dies comencen a escurçar-se i que les vacances arriben al seu final, molts d'aquests amors també s'acomiaden. Alguns continuaran a través d'un missatge, d'altres es convertiran en una fotografia guardada al mòbil i alguns quedaran simplement en la memòria. Però tots tenen alguna cosa en comú. Van aparèixer en un moment concret, en un lloc concret i amb una persona concreta. I potser és això que els fa tan especials, perquè l'estiu, com l'amor, també és fugaç. I quan s'acaba, només ens queda recordar-ho.
1: Moltes veritats ha dit l'Eric Rosique en aquest reportatge i moltes històries d'aquestes que ens agrada escoltar i que potser algú li ressonarà com a que també, no?, forma part de la seva història vital. Vinga, va, no sigueu tímids, expliqueu-nos amors d'estiu, relacions que hagueu tingut, sensacions, en definitiva, no cal entrar en detalls, però sí en sensacions, si voleu, i avui intentarem rascar una mica de minutets perquè abans de tancar programa, cap a les 11 menys 5 o així, doncs puguem, una mica abans, a les 11 menys 10, puguem recollir les vostres impressions. Amors d'estiu és el tema del dia que travessa transversalment l'Obert per Vacances d'avui. Però tindrem, ja tenim, estem tenint altres temes de què parlar, perquè a Catalunya passen moltes més coses a part de gent que s'enamora a cada minut. Vinga, va, que marxem cap a Premià. Estic seguríssima que dins les colles de sardanes són tanta gent i estan tanta estona amb les mans agafades que aquí més d'un amor ha sortit, però no sé ben bé si d'estiu. Li preguntem al Manel Ferrer de Premià. Manel, bon dia.
7: Bon dia. Això ens diran els nostres convidats, perquè jo ja et dic, Núria, els nostres oients, que no en sé de ballar sardanes, per tant, m'hauria d'apuntar potser sí, algun curset per aprendre'n. És veritat, ara la Maite, la nostra convidada, està posant les mans al cap i m'està dient, no pot ser això. No pot ser això, però una molt bona oportunitat per aprendre'n. Sí. Seria, doncs, venir a aquesta 53a edició d'aquest aplec de la sardana que fan els Amics de la Sardana Premià de Mar i que serà demà dissabte i que avui, a més, ens han vingut a explicar perfectament en Joan Antoni Salinas, que és el president dels Amics de la Sardana. Sardana, bon dia.
8: Hola, bon dia.
7: I la Maite Llatjà, companya de la ràdio i també vocal dels Amics de les Sardanes. Bon dia, Maite.
9: Què tal? Molt bé.
7: Bon no dia. Pot ser que no sàpiga ballar sardanes.
9: No, és imperdonable.
7: És imperdonable. No,
9: a més, és que fem cursets tot l'any.
7: És veritat. M'ho haig de posar com a repte per aquest nou curs quan torni de vacances.
9: Perseguiré.
7: Em perseguiràs fins que n'aprengui. Escolta'm, ara...
8: A més a més, és molt fàcil, eh?
7: Sí, eh?
9: Sí, i tant.
8: Sí, sí.
7: És a dir, algú que no en sàpiga n'aprèn ràpid.
8: Sí.
7: Però jo us veig a vosaltres que aneu prou ràpids, eh? Quan us veig jo ballant aquí a la plaça, heu agafat velocitat.
8: Anem al ritme de la música.
7: Quant temps fa que balleu sardanes, Maite, tu?
9: Jo era joveneta, vull dir que imagina't, no, ni ho vull dir, però molt.
7: I tu, Joan Antoni?
10: Jo també fa molts anys, i de la Junta ja fa 40-45 anys que sóc de la Junta. Sí.
7: Avui us han convidat a l'Obert per Vacances doncs, per parlar justament d'aquest aplec de la sardana, que d'alguna manera és com el tancament de l'estiu, no?, que feu aquí a Premià de Mar amb les sardanes. Explica'ns una mica com serà aquest aplec de les sardanes per demà dissabte.
10: Doncs mira, serà molt guai, per dir-ho d'alguna manera, no? Però jo crec que serà molt bé, perquè portem d'un any a l'altre treballant per l'aplec, a banda de les ballades de cada setmana, cada mes, i jo crec que estarà molt bé, molt bé. Sí que passarem una mica de calor, perquè en aquesta plaça fa una mica de calor, però als músics els agrada molt aquesta plaça perquè té una sonoritat molt bona, i ells això ho valoren també, que se senti molt bé la música, i la gent doncs també ho valora, la música. Sí que pateixem o patim una mica de calor, però vaja, això s'arregla amb un ventall i ja està. I després a la dutxa i tranquils.
7: Escolta'm, quantes coples podrem escoltar? Com està pensada una mica aquesta ballada?
10: Doncs de coples en tindrem tres. Primer tocarà la Jovenívola de Sabadell, que, bueno, empalma amb la Sant Jordi, ciutat de Barcelona, i després la marinada és el que tanca aquest aplec.
7: Molt bé.
10: Primer toca una. Val. Fa 5 o 6 sardanes, ara no ho sé de memòria, hauria de mirar el programa. I després fa una de conjunt amb les dues coples restants.
7: Molt bé. Per tant, es van trobant també entre elles durant tot l'aplec, eh?
10: Sí.
7: Molt bé. Maite, hi ha un moment molt especial també perquè estrenareu una obra, una peça, no?, que us fan per vosaltres, pels Amics de la Sardana.
9: Sí, ara ja fa uns quants anys que cada any se'n fa una. Veu, és un...
10: Sí,
9: és un músic.
10: Cada any procurem que un autor conegut ens faci una sardana. Llavors aquest any li ha tocat a, així entre cometes, dir, en el Marc Timón, Barceló, que és un noi molt innovador, fa unes sardanes completament diferents del que és una sardana normal, entre cometes, són tot molt ballables i criden molt l'atenció. Criden molt l'atenció i, bueno, esperem que agradi a la gent, per això ho fem.
9: És un músic jove, que té, és espectacular el que fa.
7: Home, el Fem Rotllana el poseu moltíssim, per tant, té que ser bo segur, eh?
9: Sí, cert.
7: Molt bé. Escolta'm, amb això que ens explicau, digues, Maite.
9: No, volia comentar que és el 53è aplec aquest any.
10: Sí, és el 53.
9: Portem uns quants treballats.
7: I com ha anat evolucionant això, Maite, aquest aplec? Com ha anat creixent?
9: A base de bueno, som una junta que anem fent i que treballem bastant, sobretot el Presi, ara és el nou Presi, i treballem bé i ens anem intentant fer coses noves. L'aplec és molt bonic i la gent li agrada, s'ho passem molt
10: ara,
9: bé.
10: Anys endarrere teníem... En els aplecs teníem la Cobla Montgrins, havíem tingut també la principal de la Bisbal, la principal del Llobregat, i anem canviant de cobles. Ara, últimament, jo crec que les cobles que tenim són de lo milloret que hi ha, de lo millor, del més alt. A banda de cada gust de cada persona, eh? Cada persona té un gust diferent que els agrada, doncs, una cobla, jo què sé, la principal de la Bisbal, o li pot agradar la ciutat de Terrassa. Però nosaltres procurem agafar aquestes cobles que ens agrada i pensem que ho fan molt bé. Sobretot la Sant Jordi és de lo primer, de lo primer que hi ha.
7: Núria, què els hi vols preguntar? Perquè em deia la Maite ara, la teva companya de Tarragona, la convidaré especialment a venir a l'aplec. M'estava dient ara fora de micro, eh?
1: Bé, però jo vull ballar amb el Manel. A veure, què us dona? Perquè, què us dona el fet de ballar sardanes? Perquè quan us veiem en Rotllana, jo n'he ballat però molt esporàdicament, però jo us veig els que en sabeu de veritat en Rotllana i hi ha com una comunió, com un somriure no impostat, una felicitat. veritat, què té d'especial ballar sardanes? Què diríeu, a nivell emotiu?
9: Exactament això, que fa feliç, almenys a mi, jo parlo per mi, i jo em sento molt feliç ballant sardanes. Vull dir, és mirar el cel, agafar les mans, escoltar els companys, és molt, molt bonic. I també, jo li dic per res a Manel perquè n'aprengui, perquè quan t'enganxa, perquè has d'aprendre'n com tot, i primer vas una mica perdut, però una vegada, si t'arriba a enganxar, és que és fantasia, t'agrada ballar, vas a ballar per passar-t'ho bé i disfrutar. I vull dir, nosaltres volíem convidar a tots els que ens escolten, que aquí és petita la plaça, però hi cap tothom.
10: Sí.
9: Val? Mm-hmm. O sigui que, si voleu vindre a premiar, demà a 6:45 començarem. Després dir que, a banda, que hi ha sortejos, a banda hi ha un sopar, que fem unes botifarres allà mateix, a la brasa,
2: sí.
9: I uns pan tomàquets, i, bueno, tot està molt bo, i ens ho passem bé, passem una estona molt agradable i molt amena.
10: Mm-hmm. A veure, treballem molt, s'ha de dir que treballem molt, i gràcies als companys, a les dones i als marits dels companys que som de la Junta, tirem endavant tot el que calgui. Vull dir que fem concurs de colles improvisades, fem la botifarrada que ha dit la Maite, i tot això porta feina, però vol dir que entre tots ho fem.
2: Molt
10: ho fem, i sí, ens cansem una mica, però després, posats a ballar, se'ns passa tot. Quan acaba l'aplec estem tots molt feliços, perquè en principi fins ara tot acabat molt bé, i jo crec que és hora d'això, el que deia la Maite, disfrutar molt, ballar amb la parella, amb els companys, amb les amigues, amb tothom que vulgui entrar en una rotllana. La rotllana és oberta per tothom. No pot ser que una persona que no en sàpiga ballar, o que en sàpiga poc, que vulgui entrar i que hi hagi algú que li digui no, aquí no, això no pot ser.
7: Això ha passat, antigament potser passava una mica més, no potser aquí premiar, però aquestes... Aquests aplecs més grans potser passava més antigament.
10: Sí, ha passat a tot arreu. No aquí a Premià, sinó a tot arreu. Hi ha una colla que... Sí que la gent ha de mirar a on es posa.
2: Clar.
10: Perquè no és una persona que no en sàpiga gaire, que en sàpiga poc, no es pot posar amb una rotllana que vegi que estan... jo què sé, assajant, perquè és una colla que competeix en concursos. No pot ser. Llavors, ja, per exemple, hi ha... Altres anys havia passat una colla de joves, com som els nostres fills, molts amics de les filles i fills que tenim nosaltres, que entre ells s'ho passen molt bé, perquè salten, boten, riuen i fan de tot, i llavors que viatja una persona gran, que sap ballar sardanes, però que no té el ritme d'aquests.
2: Ja.
10: Llavors, dius, els trenca una mica, però que tampoc no passa res.
2: Clar.
10: La sardana és oberta per tothom.
7: Clar. De fet, estem parlant d'aquest aplec de demà dissabte, però mai hem de parlar també de l'aplec de Sant Mateu, que també el tenim a tocar, eh?
9: El mes que ve. Em sembla que és el 29 de...
10: 22.
9: O 22.
10: 22, que és diumenge.
9: Sí, és un diumenge. Sempre és quan és Sant Mateu, aquell diumenge més proper. I ja ho tenim a punt, eh? Ho tenim tot preparat. Ja hi ha la samarreta, ja les tenim, les d'aquest any, i allà dalt també, quan arribes, perquè es ve des de Premià, es puja a Sant Mateu a peu, i allà ens espera un esmorzar, també molt bo, i ballar a les sardanes, allà dalt.
1: Molta vida social, veig jo, darrere de tot això.
9: Sí,
1: no? Vull dir, ballar al final ve ser una mica, entre cometes, l'excusa per trobar-vos.
9: Sí, per trobar-nos i passar-nos-ho bé. Sí, senyor.
1: I en aquest sentit hi ha plecs a nivell de tota Catalunya? Vull dir, no sé si l'estiu és allò com a l'excusa també per fer vacances, no? Per descobrir diferents poblacions. Aneu voltant molt?
10: Sí. I tant que sí que voltem, sí que voltem. No tothom, perquè tothom no pot, però sí que voltem. Anem a molts llocs de Catalunya, i de part de Girona, de Tarragona no se'n fan gaires, i Lleida tampoc, però que és Girona i Barcelona, les comarques de per aquí, sí que ens enganxem molt amb ells.
9: I
10: tenim molts companys, sí. Molts amics. Sí.
7: Núria, ja ho has escoltat, Tarragona us heu de posar les piles, ens estaven dient aquí...
1: Tenim els Tarragona Dansa, que ho peten bastant quan van a concursos,
10: Sí, ho hem sentit, ja els coneixem.
1: Escolteu, jo tinc una
9: pregunta... Que vinguin perquè no els coneixem.
1: És que clar...
7: Digues, Núria.
1: Tinc una pregunta. No sé si tot es pot puntejar, si qualsevol cançó és apta per ballar-la... com a sardana, per puntejar. Què creieu?
10: Sí. Hi ha gent que diu que hi ha sardanes que no es poden ballar, perquè són, entre comedes, soses. Totes les sardanes es poden ballar. Totes. totes.
9: Però sembla que es refereix depressa a qualsevol música.
1: Clar, jo penso en la bomba que estava ja feta per feta en plan sardana, en plan ballable, la cançó dels Tallets, sí. el Coti per Coti. Clar, però sí, penso fins i tot en altres cançons que adaptades
7: la
1: morotxa,
7: no? Per exemple,
1: adaptar.
7: Dius ara la morotxa, es podria adaptar a la sardana?
9: Segur.
10: Segurament que sí.
9: A més, hi ha una copla, la contemporània, que ella adapta totes músiques de cinema, músiques clàssiques, les adapta a la sardana. Mm, simplement s'ha d'adaptar.
10: Sí, sí.
9: I si hi ha el 3,
10: sí,
9: el 4...
10: arranjaments,
9: hi ha ajust al ritme, ja està.
10: Hi ha persones que fan arranjaments per qualsevol tipus de música, sí. I sí, de fet, es poden ballar, jo diria que gairebé totes.
9: Sí. Tot. Sí,
7: sí. De fet, Núria, hi ha una cosa que inclús podríem copiar o inspirar-nos per l'Obert per Vacances en propers estius, perquè el Fem Rotllana, que és un programa que fan els Amics de la Sardana i concretament la Maite amb el Joan Vinyals, que el saludem des d'aquí, que és una cosa que es diu La Postal Sardanista,
9: sí.
7: I cada dissabte, ara els dijous, connecten amb un poble diferent i expliquen una mica doncs, com és la seva colla, quan ballen sardanes, on ballen sardanes. No, Maite, que això també ho feu vosaltres, això feu una mica de mapa, no?, català. Clar. De la sardana.
9: Clar que sí. Nosaltres mirem que hi hagi una emissora en aquell poble, posar-nos en contacte i buscar els amics de la sardana d'allà. I llavors que ens comentin i ens diguin com funciona el seu poble. I explicar com és i què té per això, per fer una postal. I que es vegi cada lloc com és i que t'agafin ganes d'anar a visitar.
7: Clar que sí, sí, està molt ben pensat això.
10: Sí, sí, trobo que va ser un pensament molt positiu de fer-ho. I encara que no tinguin emissora de ràdio, hi ha moltes entitats que no tenen emissora de ràdio, molts pobles, però també es posen o es posem en contacte amb ells perquè ens expliquin, doncs, això, què és la seva activitat, què fan, com ho fan, i bé, per això, perquè ens expliquin les seves tasques que fan.
7: Molt bé. Sí. Doncs, Maite i Joan Antoni, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui. Us deixem que seguiu treballant, perquè mentre anàvem parlant ens estàvem muntant aquí l'escenari i tot plegat per la plec de demà. Per tant, moltes gràcies als dos per acompanyar-nos.
9: I moltes gràcies a vosaltres.
10: Gràcies a vosaltres.
9: I veniu tots, val?
7: Molt bé, tots convidats. Gràcies als dos. I, Núria, aquí ho deixem, perquè ja avui és el meu darrer dia abans de les vacances. Per tant, és el darrer dia que ens escoltem. Sí, sí, sí.
1: És veritat,
7: sí.
1: Manel, és veritat, que ja comences vacances. Ai, Manel!
7: Exacte. Jolín, em perdré l'última setmana de programa, però bé, ja us escoltaré.
1: Et demanarem un vídeo, de cara a la setmana que ve, encara que estiguis de vacances.
10: Són merescudes les vacances.
1: I tant. Manel, ha estat...
9: Núria, un plaer,
1: Igualment. Igualment. Escolta, s'ha hagut un plaer, Manel, compartir aquestes setmanes amb tu. Una abraçada molt, molt,
7: molt
1: forta. Gràcies.
7: Igualment, que acabem de passar un bon estiu. Adéu.
1: Ai, que ens van marxant els col·laboradors i tots els companys de les altres emissores. Marxen en certa manera, eh? Es queden els que, clar, els que ja han fet vacances durant els mesos de juliol o d'agost, però el Manel, doncs ara, treballant tot l'estiu, evidentment, ja li tocava marxar de vacances. Vinga, continuarem comptant amb Premià Mèdia, però ja serà en un altre context a partir de la setmana vinent, que de fet és la darrera setmana de l'Obert per Vacances. Avui hem tancat les connexions amb l'Onesi que fa amb Premià Mèdia, amb el Manel, ballant sardanes. I ara toca fer una ruta de muntanya. Vinga, calceu-vos les botes o les sabates ben còmodes, que no rellisqueu, sí, agafem la motxilla, aigua sobretot, i ens n'anem a fer ruta per a Tordera. Des de Ràdio Tordera ens proposen en aquest podcast de muntanya una ruta que va de Sant Miquel de Vallmanya a Hortsavinyà. Em costa de dir perquè no sé on estan aquests desplaçaments, però ara ho buscaré, eh? Sant Miquel de Vallmanya, Hortsavinyà, i és una ruta que entra dins del Parc del Montnegre, també el Corredor i Tordera. Com dèiem, des de Ràdio Tordera, la companya Clàudia Icart té tots els detalls.
11: Avui, en el podcast de muntanya, farem una ruta que està dintre del Parc del Montnegre i el Corredor. Aquest parc està dintre de la xarxa de parcs naturals de la Diputació de Barcelona. Aquesta xarxa abasta 102.772,5 hectàrees de 103 municipis. Aquests municipis representen el 22% del territori de la demarcació de Barcelona i el 70% de la població de Catalunya. El Parc del Montnegre i el Corredor està situat a la serralada litoral catalana, entre les comarques del Maresme i del Vallès Oriental, i té una extensió de 1.100 hectàrees. Integrat per dos conjunts muntanyosos, el Corredor, al sud, és una elevació discreta i de relleus suaus, coronada pel santuari que porta el seu nom, a 657 metres. Al nord, en canvi, el Montnegre s'alça contundent i presenta les altituds màximes al cim del Turó Gros, a 758 metres, i del Turó d'en Vives, a 760 metres. Les rieres de Vallgorguina i d'Arenys determinen la partició entre els dos massissos, que tenen el punt de contacte al Coll Sacreu. La Mediterrània i la Depressió Vallesana limiten longitudinàriament el parc, i la Riera d'Argentona i la Tordera ho fan transversalment. Tordera acull part del Parc Natural del Montnegre i el Corredor, amb 3.510 hectàrees, que representen el 42,33% del terme municipal. El nucli urbà d'Orsavinyà es troba dins d'aquest espai, i és que la ruta d'avui va de Sant Miquel de Vallmanya a Orsavinyà. Abans de tot, preguntarem a en Josep, una persona que ha fet aquesta ruta. Li preguntarem per què la va triar, què és el que més li va agradar i amb qui l'ha fet i si l'ha fet recentment.
12: La vaig triar, bueno, com una alternativa a un camí per anar a passejar els gossos. Què és el que més em va agradar? Bueno, és una ruta fàcil, bastant transitada, la primera part, fins després de Vallmanya, de l'església de Vallmanya. I bé, tens vistes a baix, que veus tot Tordera, impressiona veure el tamany d'Inditex. No ha canviat gens aquesta ruta perquè és bastant inamovible. Pot ser que la primera part, de quan ja deixes la carretera principal que portaria Sant Pere del Riu, està molt trencada perquè hi ha molt de trànsit avui en dia amb el tema de bicicletes.
11: El punt de partida és Vallmanya, que és un poble del municipi de Tordera. Està situat al sector oriental del massís del Montnegre, a la capçalera de la Riera de Vallmanya. Només començar la ruta ja podem veure molta vegetació. I és que per aquella zona és característic veure formacions esteses d'alzines i suredes. També podem veure pinedes de pi pinyer, que són característic del paisatge dels vessants marítims del Maresme. A les parts més altes també hi ha rouredes de roure africà i de roure de fulla gran. En aquesta zona hi ha espècies amenaçades i considerades rares a Catalunya, com ara el fraret, l'estepa d'arenal, l'aspirant estival, l'hipèric i el bruc vermell. Però aquest bosc no només està ple de plantes i arbres. Encara que nosaltres no els veiem, o amb una mica de sort sí, aquí hi ha molts altres habitants. L'agent rural Sergi Fonseca ens explica quins animals hi podem trobar per aquesta zona i quins són els més habituals que podem veure.
13: Aquest espai de Tordera és veritablement molt interessant des d'un punt de vista de la fauna, bàsicament perquè fem un salt en altitud molt considerable. És molt important i trobarem la presència de porc senglar i també de cabirols com a grans mamífers. Però també com a mamífers mitjans o més petits podem trobar la fagina i el toixó. Aquests dos últims són bastant més complicats de veure, però mira, us proposo que si podeu trobar els seus excrements, potser podeu pensar que és el seu hàbitat. En el cas de la fagina, els excrements són dipositats en llocs alts, visibles sobre d'una pedra, i en el cas dels toixons, doncs normalment poden ser dipositats en petites letrines, és a dir, clots que no han arribat a enterrar. És una manera d'identificar que és l'espai dels animals. També hi ha una fauna que vola, diguéssim, l'àliga marcenca, que la podeu veure, i l'aligot comú. I si més no, escoltar els cants com un rellinar d'un cavall que fa el picot verd.
11: Ja sabem quin tipus de fauna i flora ens envolta quan fem aquesta passejada. Però com és realment fer aquesta ruta? És fàcil? És difícil? Hi ha moltes pujades, moltes baixades? També escoltarem si aquesta zona té alguna cosa que la fa ser diferent a altres llocs de senderisme. I també sabrem si hi ha algun patrimoni arquitectònic per la ruta.
12: Quan arribem a Coll de Porc, si ens posem d'esquena en la direcció en què anàvem, lògicament el que veiem ja és el mar. El qual aquesta ruta la fa no especial, però sí que ens localitza d'on som, del Maresme, amb el mar sempre present. I nosaltres som la muntanya del mar de la Maresme. Aquesta ruta, diríem que és recomanable per tothom. Bàsicament és una ruta de pujada. Pujada, o sigui, el que esperin allà amb baixades, cap. És maco també amb aquest primer tros, sobretot cap a la primavera, al març, justament al març, perquè hi ha molts cirerers salvatges que estan tots en flor. I llavors, després dels cirerers, és quan venen les pujades. Hi ha un trosset
14: que està formionejat, està asfaltat, però no és asfalt, és formigó. Això abans, per exemple, els que anaven amb bicicleta era terrible, perquè la pujada era molt forta i la bicicleta relliscava. Continuem per munt i després de dos o tres pujades o trossos molt, molt, molt costeruts, arribaríem a l'ermita de l'Arola. L'Arola també és curiós perquè la seva orientació és com d'esquena al mar. Està mirant a l'església de, que també després, que és on arribarem, és al final de l'ostra, que és l'església de, del Savinyà. Amb el seu nucli, que ara hi ha un edifici de la Diputació, però que abans allò era, l'hostal del Savinyà, que bueno, era el refugi de la gent, dels que estaven treballant al poble per allà, que anaven a fer el dinar, anaven al dinar, o s'aportaven al dinar i anaven a fer el cafè.
11: Com diu en Josep, durant el recorregut passem per diferents punts d'interès, com el Coll de Porc, que el seu nom amaga una curiosa història. Antigament semblava que el nom era Coll de Port. Port era una paraula tritzada per referir-se a un pas entre muntanyes. Amb el temps, el nom hauria evolucionat fins a Coll de Porc, perquè existeix una tradició popular que explica que per aquell indret els veïns de Sant Pere de Riu i Pineda passaven amb els seus porcs per portar-los a vendre al mercat de Tordera. També es passa per l'ermita de Mare de Déu de l'Arola. Aquesta petita ermita amaga una història molt particular, ja que és una història que ha passat de generació en generació. Segons la tradició, fa molts anys, una epidèmia de verola afectava les masies d'Ursavinyà. Un foraster va arribar amb una imatge de la Mare de Déu de l'Arola i va dir que els habitants que s'hi anaven a resar els curarien. Segons explica la llegenda, tots els que van anar es van curar i la gent ho va considerar un miracle. D'aquí hauria sorgit la decisió de construir-li l'ermita. L'ermita que veiem avui és del segle XVIII i, curiosament, la Mare de Déu que s'hi venerava originalment era la del Carme. A més, es creu que la seva ubicació podria estar relacionada amb l'antic límit entre les parròquies d'Ursavinyà i de Valmanya. Després de passar per Coll de Porc i per l'ermita, arribem finalment a Ursavinyà, on hi trobem l'església de Santa Eulàlia, que també és coneguda com l'església de Sant Llop. Les primeres dades que tenim de l'església són de l'any 1080, tot i que es creu que l'església original podria ser del segle IV o V. Al llarg dels segles ha estat molt reformada. Durant la Guerra Civil, l'església va ser saquejada i es van cremar els objectes de culte, però alguns veïns van aconseguir amagar la imatge de Sant Llop i conservar-la. Avui, però, l'església i tot l'entorn formen part de l'espai que hem de cuidar.
13: Estem acabant l'estiu, que ha sigut sec i càlid, i per tant el risc d'incendi ha estat elevat i encara ho és. Per tant, jo demanaria molta prudència per no provocar cap ignició d'incendi forestal, és a dir, totalment prohibit fer foc, i després tenir un respecte per l'entorn de la natura, perquè hem de pensar que estem a casa dels animals i, per tant, doncs, els hem de cuidar, i la millor manera de cuidar és respectar doncs, on viuen. És a dir, no vol dir que hem de fer mal a un animal, sinó que vol dir que hem de respectar els arbres i la vegetació i els caus que podem trobar, que és casa d'ells. També tot un patrimoni arquitectònic, no? Des de l'ermita de l'Arola, l'església de Sant Llop, però també la de Valmanya. Tot això ens està indicant que fa centenars d'anys que els éssers humans estem convivint amb aquest entorn i que, per tant, hem de ser conscients de la sostenibilitat que implica mantenir i garantir en bon estat aquests ambients, aquest espai que tant ens ha acompanyat en els veïns de Tordera.
11: I, per últim, li preguntem a en Josep si després d'haver fet aquesta ruta per aquesta zona la recomanaria i si és així, a qui la recomanaria?
14: Que la veritat la recomano, i que és per passar un dematí agradable. Sol o en família, i també amb amics, clar.
11: Aquesta ruta ha començat a Sant Miquel de Valmanya i després de gairebé 9 quilòmetres arribem a Ursavinyà. Però el recorregut no ha estat només anar d'un punt a un altre, sinó ha estat caminar entre els boscos del Montnegre, descobrir la flora i compartir territori amb una gran varietat d'animals. També hem conegut part de la història del patrimoni arquitectònic d'aquest territori, amb l'ermita de la Mare de Déu de l'Arola i l'església de Sant Llop. Una ruta que ens demostra que el parc del Montnegre i el corredor no només és natura, és també paisatge, patrimoni i història.
1: Doncs ja ho hem situat al mapa i tot plegat és territori Tordera, eh? Sí, sí, està clar. Ràdio Tordera, Clàudia i Car, moltes gràcies per aquesta ruta de muntanya que amb aquests sorollets de fons ens ha situat perfectament i ens ha fet gairebé començar el cap de setmana. No del tot, perquè en la propera connexió, o més que connexió, el proper reportatge ens fa anar cap a Rosselló, però una cosa ben, ben diferent. No anem d'excursió en aquest cas, anem a cosir.
15: Hola, Montse, què tal?
16: Bon dia, què tal?
15: Tot bé?
16: Bé, tot bé.
15: Acalorada? Aquí una mica més fresqueta que fora, eh?
16: Sí, una mica, perquè déu-n'hi-do quin estiu. Com...
15: La Montse Xifré treballava en una escola bressol. La seva passió per la costura i les manualitats van fer que donés un tomb a la seva vida laboral.
16: Només entrant a la botiga ja veiem un munt de sortido, que es diu en castellà, eh? Sí, tens una mica de tot, tot relacionat amb, amb les manualitats, sobretot tema tèxtil.
15: Ara que estàs tranquil·la, fem un ratet de conversa, et sembla?
16: Vinga, som-hi.
15: Som-hi. Montse, explica'm, perquè Núvols de Fil, que és la teva marca personal d'alguna manera, no? Sí. La que engloba tot aquest món de les manualitats que tu fas, aquí a Rosselló, com neix Núvols de Fil?
16: Pues una mica casualitat. Jo soc profe d'infantil, jo estava treballant amb una bressola al Picat, i compaginava amb el món de les manualitats, sobretot tema ganxet, mig, així, feia jo pues, per regalar. Així un bebè de la família, del que sigui, pues, feia coses. Llavors, al començar a penjar a Instagram, me van començar a demanar, ai, me podries fer això, ai, me podries fer allò, i així va començar l'assumpte. Total, que a poc, cada vegada vaig anar fent més coses, cada vegada em van anar demanar més coses, i tenia la sort que jo estava fent reducció laboral perquè tenia el nen petit, amb la qual tenia bastantes hores per poder compaginar. Però clar, va arribar un moment que la cosa ja es va disparar una mica. Uh-huh. Vaig haver de fer autònoma perquè ja començava a vendre i va arribar un punt que vaig haver de triar o continuo sense tenir vida, perquè clar, als matins estava a la bressol, a la tarda me passava totes les hores fent coses que tenia encomanades, o caixa o faixa.
15: I la criança, a més
16: a
15: més.
16: Cap aquí o cap allà, a part. Llavors, com que tenia l'opció d'agafar una excedència, ho vaig fer, vaig dir, bueno, provarem un any, a veure què tal. La veritat, me va anar molt bé, em van sortir molts tallers amb merceries i així va anar començant la cosa. Jo, la meva il·lusió era tindre un local, un lloc, on poder fer els tallers. Llavors, com que jo a casa meva no s'hi cabia, no hi havia l'opció, vaig trobar un local, aquí al poble, a prop de l'escola, vull dir, la veritat, era ideal, perfecte. Total, que aquí estem.
15: Això era un quiosc abans,
16: sí.
15: Des de fa no gaire.
16: Sí.
15: No és un quiosc, i ara és una botiga de moltíssimes coses. Entre elles, aquí aculls tallers.
16: Sí.
15: Venim una mica a preguntar-te per això, perquè realment els tallers han tingut molta tirada en els últims temps, o és una percepció
16: sí,
15: nostra?
16: Sí, ha estat molt de moda. Sí que és veritat que el tema ganxet, mitja, costura, sempre s'ha vist cosa de padrines, no? Mm. Si veien algú jove, era com la rara, que fa la friki, no? Que fa coses d'enquestes. Però a poc, també és veritat que el món xarxes socials i ha afavorit molt. S'ha anat veient els beneficis que aporta. És una teràpia mental increïble. El fet, ja no només tu sola, perquè realment mentre tu estàs teixint algo o estàs cosint algo, desconnectes tant del món, que és com que només penses en els punts que has de fer, només penses se t'obliden els problemes, desconnectes. Però si a part tu això ho fas amb companyia, fas un taller amb més gent, és com que amb una parles d'una cosa, amb l'altra d'una altra, és una estona de desconnexió total, teràpia pura i dura.
15: Quin tipus de tallers has fet?
16: Tenim diferents coses. Jo tinc tallers fixes de ganxet i mitja que es fan, per exemple, els dijous tenim les del taller d'aquí al poble, que ja són fixes de fa no sé quants anys que ho fem, i elles van fent el seu ritme, fan el que volen, una fa ganxet, l'altra... Sí?
15: No seria legal posar-hi una gravadora, però seria interessant, no?
16: Ui,
15: de tota la conversa que surt,
16: interessant.
15: Eh? No ho farem, no ho farem.
16: No. I després, a part, el que faig els dissabtes al matí són tallers especials. Uh-huh. És un matí que tu vens

0: vale.
1: És que interessant. Digue'm una cosa més. Creus que és una moda o que ha arribat una mica per quedar-se? O va i ve?
0: Jo crec que és una moda que va i ve. Que cada vegada es quede més, sí. Però és també cíclic.
1: Com deia la Montse, molts cops tots aquells treballs manuals permeten descongestionar la nostra ment, que com a societat molts cops ho necessitem. I en el cas de Rosselló és fàcil.
0: Estem a l'Avinguda Ponent, que és el passeig de l'escola, i també em podeu trobar a Instagram, a Núvols de Fil.
1: Només cal trucar a la porta de la Montse, a Núvols de Fil, i gaudir de l'experiència.
2: Ai, que interessant, teràpia pura, com aquesta entrevista que ja només amb el to, no?, ja ens ha posat l'alegria al cos i les ganes també d'agafar això, un ganxet, una mica de llana o de fil així més fresquet també, fer figures, fer coses més pràctiques per la llar, fins i tot cosir, brodar. Núvols de Fil, ho recordem, és la Montse Xifré, i si ho busqueu, com he fet jo, Núvols de Fil, la trobareu a xarxes també amb diferents propostes, i si a més esteu a prop de Rosselló i podeu anar als tallers, millor que millor. És un reportatge que ens ha portat la Laura Alcalde, la companya de Ràdio Rosselló, una proposta ben xula per fer abans de que s'acabi l'estiu, o aquesta sí que allarga més, eh? Perquè això de la costura i del ganxet va, fins i tot té un puntet de tardor que mola molt. Vinga, va, que anem tancant programa, anem tancant setmana, ho fem amb l'agenda d'activitats. Moltes coses, moltes activitats ja per fer per tot Catalunya, especialment, ja ho sabeu, és que el cap de setmana, i un cap de setmana en què es desperten ja algunes festes majors de tard-estiu o començament de tardor, justament. La Lídia Porta, de Ràdio Ciutat, n'ha triat tres. Lídia, bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Mira, la primera la tenim ben a propet, és al monestir de Sant Miquel d'Escornalbou.
3: Doncs sí, avui es fa una visita teatralitzada per descobrir les primeres dècades del segle XX i us fa de la mà de la Quitèria, que és una de les minyones del servei.
2: Ah, minyones, una de les minyones d'allí del monestir.
3: Exacte.
2: Oh, que bé, no?
3: I del famós arqueòleg Pere Bosch Gimpera. I doncs la idea és que les assistents doncs coneguin les històries i les vivències d'aquella època, i els safaregos, com està parlant també aquí el programa, més desconeguts d'aquest castell monestir. Això sí, us he de donar una miqueta de pressa perquè és avui a les 12, així que... Sí, és escoltar el programa i marxar corrents.
2: Molt bé, però val la pena visitar el castell monestir d'Escornalbou.
3: És molt maco, és molt maco. Fa uns anys el van arreglar tot i està molt xulo.
2: Doncs vinga, ens n'anem cap allà. A les 12 comença tot plegat aquesta visita guiada i teatralitzada amb una de les minyones del servei que ens fa de guia. I mira, la propera proposta ens du cap a l'escala.
3: Doncs sí, a l'escala...
2: Aquestes gavines.
3: Exacte. Sí. Doncs avui a les 7 de la tarda hi ha l'última cita del cicle Capvespres Literaris a Bord, al port de l'escala, i és una experiència que permet assistir a la presentació d'un llibre des d'un vaixell, amb una copeta de cava i veient la posta de sol. I avui la llibretera i escriptora Mariona Masferrer és l'encarregada de presentar la seva pròpia obra, que es diu Màxima. La sortideta és d'una horeta i mitja, vull dir, no apta per gent que es mareja.
2: Ah, clar.
3: Vull dir, és en vaixell, no apta per gent que es mareja. Això sí, s'ha de reservar prèviament perquè no hi cap tothom al vaixell.
2: Val, recordem, hora i dia, és una presentació literària a bord, dalt d'un vaixell, a l'escala.
3: Avui, divendres, a les 7 de la tarda.
2: Molt bé, també gairebé, si depèn d'on estiguem, hem de córrer una mica, Veig que tirem molt de divendres, però no, la propera proposta ja ens l'han fet en certa manera, no?, dins la ronda d'actualitat. És per tot el cap de setmana i a Cervera.
3: Doncs sí, d'avui fins al diumenge, Cervera acull una nova edició del seu Acalarre, que és una fira que omple la ciutat de bruixes, diables, cercaviles de foc, música, fira esotèrica, moltíssimes coses. I des d'aquí, des de la Radio Ciutat de Tarragona, hem volgut destacar la nit del dissabte al diumenge, que està dedicada a la figura del mascle cabró. I cada any aquest mascle és un personatge diferent, i enguany és Felip V. Ens ho explica Pol Bosch, que és un dels directors artístics de l'espectacle de la carrera de Cervera.
4: Veurem com en el primer acte guanya la guerra de successió, i com en el segon i el tercer l'exobrància en el poder

0: el fa caure cap a aquesta bogeria i acabar. Això ja ho direm.
1: Són una miqueta sacatesos, són críptics.
2: Sí, sí, home,
1: la gent
2: toca
1: de la Calada de Cervera no ens volen explicar bé bé què passarà. Però bueno, la idea és que hi ha una cercavila a un quart d'una de la matinada, uh-huh, on apareix el mascle cabró. Després hi ha l'esperada escorreguda. Sí. Jo em vaig quedar una mica parada a les 4 de la matinada i tot això va a càrrec del Ball de Diables Carranquers.
2: Molt bé, per tant, ja veieu, festa, desbauxa i això, el bogeria, perquè és la que l'arregla, Cervera. Molt bé, tot aquest cap de setmana. Doncs, Lídia, molt bon cap de setmana també. A tu sí que et retrobem dilluns, no?
1: Sí, sí, jo aquí, tu fins aquí... l'últim dia, al peu del canó.
2: Ai, sí, m'agrada, clar que sí. Aguantant el país, molt bé. Lídia, que passis molt bon cap de setmana. Gràcies.
1: Igualment, adéu.
2: Va, que tanquem programa.

0: Mireu, el programa es diu Obert per Vacances i aquest grup es deien, perquè ara ja fa molt de temps que no van pel món, Tancat per Defunció. Jo crec que els més joves potser no els recordareu, però els que ja tenim una edat, doncs sí, Tancat per Defunció. I també us he de confessar que jo l'única cançó que els conec és aquesta, però que és tan xula, es diu Amor d'Estiu. I és que era gairebé obligat, ja em perdonant des de Cardedeu, que aquí he ficat jo cullerada, a acabar el programa amb aquest tema. Jordi! Què tal? Què tal? Què diuen els oients? S'han obert, han obert el seu cos? Han fet això que es diu ara modernament un oversharing? O no?
1: Doncs mira, avui els oients no estaven gaire per lo que estaven, però he decidit marcar una mica d'exemple, posar-me d'exemple a mi mateix, i he decidit explicar-vos quin ha sigut el meu amor d'estiu, perquè no ha sigut un amor molt llarg, el meu amor d'estiu ha durat poquet, però he de dir que ha sigut una cosa extremadament divertida i que per què no m'agradaria que es repetís altres vegades, perquè, bueno, el meu amor d'estiu heu sigut tots vosaltres, ha sigut l'Obert per Vacances.
0: Oh! Perquè, clar, és que, Jordi, tu avui ja tanques antena.
1: Jo avui tanco antena.
0: Mare de Déu, però és un divendres nefast. És que us heu acomiadat com a tres companys, heu dit que ja marxeu, em sembla, no?
1: Dilluns que ve serà molt dilluns,
0: A veure, que arribarà gent nova o gent que ja coneixem, companys que coneixem d'altres setmanes, vull dir que està molt bé. Però ara us havia agafat carinyo, Jordi.
1: Oh, jo vosaltres, jo vosaltres, i tant.
0: Ai, has estat bé?
1: Perfectíssimament. Jo seguiria tres setmanes més.
0: Bueno, si estàs per aquí, sempre pots fer d'oient que col·labora, que envia missatges.
1: Us enviaré els meus àudios, i tant.
0: En tot cas, avança'ns el tema de, porfa, de la setmana vinent. Jo abans he de dir que, mira, m'han fet arribar un àudio, un missatge així molt divertit, que em venen a dir que el més normal a l'estiu és enamorar-se d'aquelles persones que et fan l'estiu més suportable, els venedors de ventiladors, els gelaters, saps? Allò, persones que t'ajuden a passar l'estiu, són un amor, i per tant, vull dir, és inevitable que t'enamoris d'ells, és una mena de síndrome d'aquells d'Estocolm.
1: Sí, sí. Bueno, qui et vol bé, al final...
0: Clar, al final te l'has de quedar al costat, clar que sí. Doncs això, tema de la setmana vinent.
1: El tema de la setmana vinent no us l'introdueixo jo.
2: Hola, Núria, com estem?
0: No m'ho puc creure, Enric!
2: Déu vos guard! Oients, oientes...
0: No és una gravació, estàs aquí?
2: Estic aquí, no és cap gravació. I si és gravació, l'hauríem fet molt bé, eh?
0: Enric, ja tinc feina per tu per la setmana que ve. Sapiguem que estàs a la redacció. Ara, quan acabi el programa, et truquem. Però escolta, 10 segons per explicar el tema. Com estàs?
2: Mira, molt bé, estic molt bé. I el tema que us portaré, que ja penjarem al reel aquest cap de setmana, és el millor festival de l'estiu.
0: El millor festival de l'estiu. Bé,
2: exacte.
0: Queda apuntat. Enric, amb moltes ganes de sentir-te la setmana vinent. I Jordi, gràcies per aquests dies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Tanquem, companys. Adéu, adéu, bon cap de setmana.
1: Adéu.
3: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El govern es reuneix avui i demà al Monestir de les Avellanes a Os de Balaguer per traçar l'estratègia del nou curs polític i donar un nou impuls a l'acció de l'executiu. Salvador Illa i els consellers celebraran aquest migdia un consell executiu fora del Palau de la Generalitat. Sobre la taula hi haurà qüestions com les infraestructures, l'execució del pressupost, el finançament, la seguretat, l'habitatge i els serveis públics. També es parlarà de projectes amb impacte a les comarques de Lleida, com són l'eix transversal ferroviari, la transformació de l'aeroport de Lleida-Alguaire i les millores en carreteres de muntanya i del Pirineu. I creix la tensió a Ceuta per la crisi migratòria. Desenes de manifestants van trencar ahir el cordó policial i van calar foc a un campament de migrants a la platja de Benítez després de bloquejar durant hores els camions de la Creu Roja. El govern espanyol ha fet una crida a la calma i el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha demanat que cessi la violència i ha criticat els discursos d'odi. També ha anunciat mesures extraordinàries per reforçar la frontera i ha reiterat que es retornaran els migrants que no compleixin els requisits per quedar-se. I pel que fa a la mobilitat, situació tranquil·la avui a les carreteres. Només un accident a l'AP7 a Badia del Vallès deixa un vehicle al voral. Pel que fa al servei ferroviari, dues incidències provoquen retards a la línia R11 de Rodalies. Una incidència en un tren a l'entrada de Girona que obliga a circular per via única entre Girona i Flaçà i una altra que està provocada per un robatori de cable a l'estació de Vilamalla, que també està causant retards en aquest cas a la línia entre Portbou i Girona. I un operatiu conjunt dels Mossos d'Esquadra i la Policia Municipal de Girona al barri de Germans Sàbat ha acabat amb un detingut per tràfic de drogues i 12 identificats. El dispositiu es va dur a terme el dimecres a la tarda i respon a les queixes d'alguns veïns perquè en determinats locals es produïen baralles i hi havia sospites que es traficava amb droga i hi havia armes prohibides. El dispositiu va comptar amb 22 efectius dels Mossos i 6 de la Policia Municipal de Girona, que va ser qui va detenir l'home de 33 anys per un delicte contra la salut pública. I l'Ajuntament de Torelló ha decretat un dia de dol per la mort violenta d'un veí de 64 anys que va ser agredit a casa seva el 9 d'agost i va morir posteriorment a l'hospital per les ferides causades. Els Mossos van detenir dues persones que han ingressat a presó provisional sense fiança. El consistori ha condemnat la violència i ha expressat també el seu suport a la família. I malestar a Mollà pel vessament de restes animals d'un camió al nucli urbà que ha provocat fortes olors i afectacions a la via pública. Els bombers i la policia local hi han intervingut i l'Ajuntament ha denunciat els fets i reclama una investigació. L'escorxador Masia Atero, volíem dir, on havia sortit el material, també ha denunciat l'incident i admet que no es van fer les coses bé.
0: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia del Passeig Pi Margall, número 11.

0: Adéu, filla. T'espero per dinar?
1: No, mama. Ho sento. Anant cap a la feina faré un avançament. I un cotxe no em veurà. Moriré de camí a l'hospital.
2: Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la moto, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
4: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
3: Un kit d'emergències?
4: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
5: 112, telèfon d'emergències. Generalitat de Catalunya.

Jo que he escanyat la filla obedient de tu i l'he enterrat convuls encara sota el glaç. No sé ofegar la fosca ranera que es marida dòcilment a la teva enllà del mur. Llençà. Ella parla per mi. Surt damunt de l'aigua immòbil el silenci d'aquella que no sé si sóc. Que el foc emporti l'hora muda i l'esclavi llengua i camins. Que el dia neixi nu del desglàs. Que el dia neixi nu del desglàs.

0: Estimats amics, aquest programa no lleva els maldecaps, però els fa més suportables. Aquest programa no us farà més guapos, però potser us alegri la cara. Aquest programa no és ni laxant ni diurètic, però us pot deslliurar dels mals humors. Remeneu abans, mentre i després de prendre'l, i manteniu-lo a l'abast dels infants. Aquest programa conté dosis elevades de música i no té contraindicacions.
1: Benvolguts oients, sigueu novament benvinguts. Avui, per començar el programa, em poso en mans de la Mercè Rodoreda i les paraules que comencen el seu capítol sisè de la plaça del Diamant, i que diu així. Va dir que em portaria a ensenyar-me a mossèn Joan. I mentre hi anàvem, em va sortir que havíem de pagar el lloguer del pis a mitges, com si fóssim amics. Em va costar crits a casa, perquè el meu pare m'administrava els cèntims que em donaven després que la seva senyora havia retirat el que valia el menjar. A l'últim, el meu pare va dir que sí, que pagués la meitat del lloguer. Però en Quimet, això del lloguer m'ho va dir mentre anàvem a veure mossèn Joan. Mossèn Joan semblava fet a la de mosca, vull dir, el vestit, d'aquesta mena de color negre passat. Ens va rebre com un sant. En Quimet li va dir, a mi això de casar-me, és un moment, i com menys es gasti, millor, i si es pot acabar en 5 minuts en comptes de 10, millor. Mossèn Joan, que coneixia en Quimet de petit, es va posar les mans obertes damunt els genolls. Es va decantar endavant i amb els ulls emboirats, perquè es veu que els anys se li havien posat als ulls, va dir, no t'ho creguis. El matrimoni és una cosa per la vida i s'hi ha de donar importància. Oi que tu et mudes el diumenge? Doncs el matrimoni, quan comença, és com un gran diumenge. Necessita cerimònia. Si no donéssim importància a res, seria com si encara no estiguéssim civilitzats. I tu vols ser civilitzat, em penso. En Quimet l'escoltava amb el cap baix, i quan anava a dir alguna cosa, mossèn Joan el va fer callar amb la mà. Jo us casaré, i em penso que val més que us caseu amb calma. Ja sé que la joventut va esperitada, i el cas és viure, i viure de pressa. Però la vida, perquè sigui vida, s'ha de viure a poc. La teva promesa penso que s'estimarà més anar amb vestit de núvia i que tothom que la vegi sàpiga que és núvia, que no pas vestir-se amb un vestit de cada dia encara que sigui nou. Les noies són així. I tots els casaments que he fet, tots els bons casaments que he fet, la noia anava de núvia. A mi, si avui som el dia que som i estem a l'hora que estem, això és original d'en Pasqual. Des de l'estudi Miquel Armengol de Ràdio Molins de Rei, el 91.2 de la freqüència modulada, la veu la posa Lluís Pasqual i la lletra i la música les prenem dels millors.

Tenir un fill, plantar un arbre i escriure un llibre són coses fàcils. El difícil és criar el fill, regar l'arbre i que algú llegeixi el llibre.

Que el cargol és comestible i el llimac no, m'ho crec. I a més, admiro profundament el tipus que va ser capaç de descobrir la diferència.

La gent jove està convençuda que posseeix la veritat, però desgraciadament, quan aconsegueixen imposar-la, ja ni són joves ni és veritat.

0: suck it to me, mama. Now, Lord, what you trying to do to me?
1: A veure, com voleu que l'Estat solucioni els nostres problemes si el veritable problema és l'Estat?

Els científics han descobert una nova forma de xatejar en directe a través de la veu i en 3D. L'anomenen prendre un cafè amb algú.

Quan una dona et pregunta què, no és perquè no t'hagi entès, és senzillament que t'està donant una segona oportunitat per canviar el que has dit.

Que sigui bo, però, a veure, com voleu que sigui bo si de nen veia que el Tarzan anava despullat per la selva, que la Ventafocs arribava a casa a mitjanit, que el Pinotxo mentia, que el Batman anava a ser 320 per hora, que la Bella Dorment es passava el dia al llit i que la Blancaneu vivia amb 7 homes. Que sigui bo. Per què? Si tots ells van ser tan feliços per sempre més.

Esteu escoltant Original d'en Pasqual. Acabada la primera hora, donarem pas als senyals horaris i us esperem després de les notícies d'aquí una estona. No marxeu gaire lluny perquè tornarem de seguida amb més música. Fins ara.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El govern es reuneix avui i demà al monestir de les Avellanes, a Os de Balaguer, per traçar l'estratègia del nou curs polític i donar un nou impuls a l'execució, a l'acció, volíem dir, de l'executiu. Salvador Illa i els consellers celebraran aquest migdia un consell executiu fora del Palau de la Generalitat i sobre la taula hi haurà qüestions com les infraestructures, l'execució del pressupost, el finançament, la seguretat, l'habitatge i també els serveis públics. També es parlarà de projectes amb impacte a les comarques de Lleida, com són l'eix transversal ferroviari, la transformació de l'aeroport de Lleida-Alguaire i també les millores en carreteres de muntanya i del Pirineu. I creix la tensió a Ceuta per la crisi migratòria. Desenes de manifestants van trencar ahir el cordó policial i van calar foc a un campament de migrants a la platja de Benítez després de bloquejar durant hores els camions de la Creu Roja. El govern espanyol ha fet una crida a la calma i el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha demanat que cessi la violència i ha criticat els discursos d'odi. També ha anunciat mesures extraordinàries per tal de reforçar la frontera i ha reiterat que retornaran els migrants que no compleixin els requisits per quedar. I un operatiu conjunt dels Mossos d'Esquadra i la Policia Municipal de Girona al barri de Germans Sàbat ha acabat amb un detingut per tràfic de drogues i 12 identificats. El dispositiu es va dur a terme aquest dimecres a la tarda i respon a les queixes d'alguns veïns perquè en determinats locals es produïen baralles i hi havia sospites que es traficava amb droga i hi havia armes prohibides. El dispositiu va comptar amb 22 efectius del cos dels Mossos i 6 de la Policia Municipal de Girona que van ser qui va detenir a l'home de 33 anys per un delicte contra la salut pública. I l'Ajuntament de Torelló ha decretat un dia de dol per la mort violenta d'un veí de 64 anys que va ser agredit a casa seva el passat 10 d'agost i va morir posteriorment a l'hospital per les ferides. Els Mossos van detenir dues persones que han ingressat a presó provisional sense fiança. El consistori ha condemnat la violència i ha expressat el seu suport a la família. La investigació continua oberta per tal d'esclarir els fets. I malestar també a Mollà pel vessament de restes animals d'un camió al nucli urbà que ha provocat fortes olors i afectacions a la via pública. Els bombers i la policia local hi han intervingut i l'Ajuntament ha denunciat els fets i reclama una investigació. L'escorxador Masia Atero, d'on havia sortit el material, també ha denunciat l'incident i admet que no es van fer les coses bé. Els veïns denuncien que no és un cas aïllat. I els agents rurals han activat avui el nivell 3 del Pla Alfa en 178 municipis de 21 comarques per perill molt alt d'incendi forestal. El cos alerta que el risc de foc s'incrementarà arreu de Catalunya i demana extrema les precaucions al medi natural.
0: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia del Passeig Pi Margall, número 11.

0: Ja marxes, Biel? Si tot just acabes d'arribar.
1: Sí, àvia, ara aniré a agafar el bus, que he quedat amb els de la uni.
0: I no et surt car, això d'anar tan amunt i avall?
1: No, tinc la T jove i puc moure'm per tot arreu durant 3 mesos.
0: Això sí que és un bon invent.
2: La T jove permet als menors de 30 anys viatjar amb transport públic durant 90 dies per tota l'àrea integrada. Informa't en agent.cat/T jove o trucant al 012.
0: Ara entenc per què no pares mai per casa.
2: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: La Vera, el cinquè, ja està tornant a cridar la seva dona.
4: Erradicar la violència masclista és un deure de tota la societat. Totes les persones tenen a la seva disposició els següents serveis públics. Punt.seat. Proporcionen informació i acompanyament a les dones en matèries com salut, treball o habitatge. Telèfon o correu electrònic 900 900 120. Servei confidencial i gratuït de suport i assessorament davant qualsevol violència masclista. Punt.cie. Faciliten el procés de recuperació i reparació de les dones supervivents de violències masclistes i dels fills o filles. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
5: Aquest programa és una remissió.
6: Aquest programa potser no és original, és musical, amb frases i cançons. Per escoltar-lo tothom cerca aquest dial, que és un canal de sensacions. Mentre el Montano mou les vies des de la sala de control, sona la tria que radia el Lluís Pasqual.

Quan un home espera trobar la dona perfecta, la culpa és de Playboy, però quan és la dona qui espera l'home perfecte, la culpa és de Walt Disney.

L'esperança és desitjar que succeeixi. La fe és creure que succeirà. I la valentia és fer que succeeixi.

0: Em van preguntar sobre les drogues i jo els vaig parlar del teu somriure.
1: No. Aquesta nit, amor, no puc pensar en ningú. He obert els ulls i ho miro tot al meu voltant. I al meu voltant girava el món com ha fet sempre. Gira el món i gira per l'espai que els meus ulls miren

0: La gran meravella d'aprendre una cosa és que ningú ens la pot prendre mai.
1: Con mi velero busco en los mares ritmos alegres con frenesí, sí, sí.

0: on este tuit.
1: No és la dificultat la que impedeix atrevir-se, doncs és de no atrevir-se que ve tota la dificultat.

Del patiment han emergit les ànimes més fortes, precisament perquè els caràcters més forts es forgen a base de cicatrius.

Des de Ràdio Molins de Rei, això ha estat original d'en Pasqual, gràcies a la música, als músics, als poetes i pensadors que han estat els nostres guionistes de luxe. Gràcies als companys que han tingut cura dels controls i, com no, a tots vosaltres, amables oïdors, fidels amics de la ràdio, que ens honoreu sempre amb la vostra confiança i companyia. Fins al proper programa quan tornem, perquè tornarem. Moltíssimes gràcies per somriure.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. El govern preveu triplicar la gestió forestal dels boscos públics fins a arribar a una mitjana de 2.000 hectàrees tractades cada any. Salvador Illa ha anunciat l'objectiu durant la reunió del govern al monestir de les Avellanes i ha defensat que protegir els boscos és un deure de país. L'executiu també ha signat un acord amb les quatre diputacions catalanes per tal de reforçar la prevenció d'incendis i millorar la coordinació. Illa ha advertit, a més, que el negacionisme climàtic posa en risc la seguretat i ha reclamat solucions estructurals per a les zones afectades pels temporals. Altres qüestions d'aquesta reunió que estaven sobre la taula són projectes amb impacte a les comarques de Lleida, com són l'eix transversal ferroviari, la transformació de l'aeroport Lleida-Alguaire i també les millores en carreteres de muntanya i del Pirineu. I continua l'atenció a Ceuta per la crisi migratòria. Desenes de manifestants van trencar ahir el cordó policial i van calar foc a un campament de migrants a la platja de Benítez després de bloquejar durant hores els camions de Creu Roja. El govern espanyol ha fet una crida a la calma i el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha defensat al Congrés que no hi havia cap previsió de l'entrada de 70.000 immigrants a Ceuta a finals de juliol. Marlaska ha comparegut aquest migdia a la comissió que fiscalitza el seu departament i ha reivindicat la feina dels serveis d'informació.
2: Que no digan que lo del 30 alguien lo veía o lo decía, porque no es cierto. Y mi pregunta es si alguien lo hubiera visto, perdonen, porque ya hay que ser claros, y no es entrar en debate con nadie. ¿Me quieren decir que no se hubiera elevado razonablemente en la forma que todos podemos entender? Pero es que me lo están diciendo, ¿esto en serio?
1: També ha anunciat mesures extraordinàries per reforçar la frontera i ha reiterat que retornaran els migrants que no compleixen els requisits per quedar-s'hi. I un operatiu conjunt dels Mossos d'Esquadra i la Policia Municipal de Girona, al barri de Germans Sàbat, ha acabat amb un detingut per tràfic de drogues i 12 identificats. El dispositiu es va dur a terme aquest dimecres a la tarda i respon a les queixes d'alguns veïns perquè en determinats locals es produïen baralles i hi havia sospites que es traficava amb droga i hi havia armes prohibides. El dispositiu va comptar amb 22 efectius del cos dels Mossos i 6 de la Policia Municipal, que va ser qui van detenir l'home de 33 anys per un delicte contra la salut pública. I l'Ajuntament de Torelló ha decretat un dia de dol per la mort violenta d'un veí de 64 anys que va ser agredit a casa seva el passat 10 d'agost i ha acabat morint posteriorment a l'hospital per les ferides causades. Els Mossos van detenir dues persones, un home de 46 anys i una dona de 50, que han ingressat a presó provisional sense fiança. El consistori ha condemnat la violència i ha expressat el seu suport a la família mentre que la investigació continua oberta per tal d'esclarir els fets.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia del Passeig Pi Margall, número 11.

0: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.omnium.cat.
1: Això de buscar un pis de lloguer és una feinada. Preus que mai saps si estan ajustats i tot de paraules tècniques que no entenc.
2: I si truquem al 012? La Marta em va dir que ja ho va fer i la van informar de tot. Les zones de mercat residencial tensat, l'índex de referència del preu del lloguer, com reclamar si no es compleix la llei...
1: Doncs truquem ara mateix.
3: Si tens dubtes sobre la regulació dels preus del lloguer, entra a habitatge.gencat.cat/preus-lloguer i accedeix a l'apartat Preguntes freqüents. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

Hola, amics. Avui un munt de música us portem a un conjunt veterà. Un conjunt veterà i argentí. Però no us penseu, no va la cosa avui de tango. Us presentem un quintet de música. Un quintet amb el nom de Lito Vitale. Ja té uns quants anys d'història. Ha evolucionat, però l'essència és bàsicament la mateixa. Fer una mena de barreja, de fusió, entre el més pur estil argentí, aquella música trista que ve del tango, amb uns retocs de música moderna. Avui, doncs, un recorregut musical a través del món de Lito Vitale.

Aquest treball, Vivo en Argentina, és de l'any 2005, és actual. Lito Vitale és un músic, com hem dit, argentí, que va acompanyat de diferents membres musicals, que després presentarem, que va començar en la dècada dels 90 i que té treballs en piano sol, com també en duets, trios, quartets i també quintet, amb la seva formació, diguem-ne, més habitual. Repassem aquesta discografia de l'any 2005, aquest Vivo en l'Argentina, amb un tema següent. El primer de tots ha estat Recuerdos en mi bemol, ha seguit després Antes de la razón, i ara un tercer tema.

Cuentos de Medialuna era el títol d'un dels 12 temes del seu darrer treball, enregistrat a l'abril d'enguany en directe. Compta amb els següents músics: Víctor Carrión, saxo soprano, flauta travesera, quena, sicus i percussió; Juan Belvis, guitarra; Martín González, bateria; i Juan Pablo Rufino, baix de 5 cordes; i lògicament Lito Vitale, els teclats, compositor i director musical. Seguim escoltant aquest treball, Vivo en la Argentina, de Lito Vitale Quinteto.

La vida artística de Leito de Tala comença l'any 1989. Un dels seus treballs d'aquella època va ser Ese Amigo del Alma. El seguiria el 90, La Senda Infinita. El 91, Viento del Sur. El 92, Gasa. També he dit La Cruz del Sur. De fet, els treballs han sigut, a vegades, treballant amb diferents músics, muntant, com hem dit, trios, quartets o fins i tot quintets. Val la pena recordar, però, alguns dels seus companys de treball, com puguin ser J. Morelli, que va ser bateria en el tema Recordes en mi bemol en els seus orígens, o Cristín Jordaca, Jodurca, volem dir, bateria, o Jorge Araujo, també bateria, o Marcelo Novate, també bateria. Músics que també van acompanyar la història també van ser Manuel Miranda, amb vents i percussió, o Marcelo Torres, en els baixos. És a dir, Lito Vitale, acompanyat de diferents músics que al llarg de la seva història han donat cos i essència a la seva música. Des de la història reciente, un doble treball publicat l'any 1993, recollint diverses coses fetes anteriorment, aquest Vivo en Argentina, on també es recullen treballs fets antigament. Ha estat Estar entre nosotros. I ara presentem un nou tema de Lito Vitale Quinteto.

Ese amigo del alma, un tema dels clàssics de Quito Vintale, presentat ja anys enrere i que ara està, en aquest cas, revisat en aquesta Vivo en Argentina, en el Quito Vintale Quinteto. Ara presentem una faceta diferent de Vintale, una forma diferent de presentar la música, una forma diferent de fer-la sentir. La veu humana, de fet, la veu, més que la veu, el tarareig humà, es converteix en un instrument i substitueix així els clàssics instruments. El dia que me quieras, un tema tot recordant a Carlos Gardel, amb una versió personal de Lito Vintale Quinteto.

Buenos Momentos és el tema que ens ha portat Lito Vitale Quinteto en aquest Vivo en Argentina, una expressió musical d'Argentina més enllà de la tradicional, de la clàssica, de la música de tangos. Un món musical d'Argentina que portarem en un proper programa, en aquest cas més enllà de les veus dels tanguistes com Ricardo Gardel i companyia. El món que també va fer exitós Atahualpa Yupanqui, entre d'altres. Ens convidem al programa d'avui i ho fem, com no, amb aquest tema final de Lito Vitale.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Gran acord de país per prevenir incendis. El govern arrenca el curs polític amb una trobada a Os de Balaguer, a la Noguera, i signa un acord amb les quatre diputacions per millorar la gestió forestal. A més, es compromet a triplicar les hectàrees de bosc que gestiona la Generalitat fins a arribar a una mitjana anual de 2.000. El president Salvador Illa ha advertit contra el negacionisme climàtic i reivindica la protecció dels boscos.
2: Protegir els boscos, el territori, és un deure de país, de tot el país. I això no va de camp o ciutat, això va de país. Ens afecta a tots i és responsabilitat de tots.
0: Illa també s'ha compromès a complir amb tots els compromisos polítics i situa el nou finançament, l'execució dels pressupostos, l'habitatge i l'educació com a principals reptes. És divendres 28 d'agost de 2026 i tenim més titulars. Crida la calma del govern espanyol després dels incidents violents de les darreres hores a Ceuta amb la crema d'un campament improvisat. Sònia Kerr.
3: El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha tornat a defensar en una compareixença al Congrés que l'entrada de 70.000 immigrants va ser totalment inesperada. El titular d'Exteriors, José Manuel Álvarez, també ha comparegut i atribueix l'acció a mentides i notícies falses.
0: Es reprenen les tasques de rescat de víctimes al Nepal després d'hores aturades pel risc d'una nova esllavissada.
3: Ja són a l'entorn de 500.000 les persones mortes i més de 1.400 les desaparegudes. Es rebaixen, això sí, a 3 els espanyols desapareguts i les organitzacions humanitàries alerten del caos que es viu al país. Cristina Morales és presidenta d'Amics del Nepal.
4: La situació allà és dramàtica pel que ens arriba a nosaltres. Hi ha la sensació molt de devastació, de tragèdia absoluta i, a més, la por d'aquest segon desbordament.
0: La inflació augmenta 7 dècimes a l'agost i se situa en el 4,3% a tot l'estat, segons l'indicador avançat de l'IPC.
3: L'augment es deu principalment a l'increment del preu dels carburants pel xoc energètic derivat de la guerra a l'Iran. També hi han influït els preus dels aliments.
0: En cultura arrenca una nova edició de la Calarrada Cervera, enguany marcat per la commemoració del mil·lenari de la capital de la Segarra.
3: La festa més multitudinària de la ciutat compta amb un pressupost d'uns 200.000 euros i tornarà a tenir el seu moment culminant la nit de demà, amb l'aparició del mascle cabot.
0: Als esports, el Barça se situa líder de primera, Joan Barberà.
5: Els blaugranes van imposar l'Atlètic Club per 2-0 amb gols de Rafinha i Fermín. L'afició va omplir el Camp Nou d'estelades en una nit reivindicativa on l'estadi va ser un clam.
0: Avui estem molt pendents del temps, ja que hi ha 178 municipis en perill molt alt d'incendi.
3: De fet, avui hem sabut que s'han registrat 36 focs relacionats amb la campanya de la sega del cereal. La majoria s'han pogut aturar abans d'arribar a superfície forestal.
0: Previsió amb Luismi Pérez. Molt bon dia, Luismi.
6: Bon dia. Aquest divendres estava impresidit pels núvols, però força descafeïnats. Van deixant el sol tèrbol, una mica més apagat, una mica més moix, sobretot a les comarques de Girona i també les de la costa. Alguna gota despistada s'ha anat escapant i, bàsicament, el que porta és més fang que no pas aigua, perquè estem parlant d'una pluja francament bruta. Cap a les comarques de Lleida, del Pirineu, aquests núvols són més trencats i, de fet, aniran a menys encara al llarg de les properes hores. Per tant, el sol acabarà imposant-se d'una forma més evident. Amb ventet entre Garbí i Ponent, que fa que la humitat sigui baixa, per tant, que no se senti gaire aixafogó, però, en canvi, la tarda acabarà sent força càlida a moltes comarques, al voltant dels 30 graus. No pujarà gaire més enllà d'aquesta xifra psicològica de la calor. Hem vist el cap de setmana tranquil·litat absoluta, temps estiu, nits fresques, això sí, el dissabte al matí despertarem amb una temperatura bastant més renovada, però en canvi la tarda i especialment la del diumenge, un ambient ja de ple estiu i amb pocs núvols. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr i Artau Bellavista. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Un gran acord per millorar la gestió forestal és el primer resultat de la trobada que fa avui i demà el govern a Os de Balaguer, a la Noguera, per preparar el curs polític. La Generalitat ha signat un acord amb les quatre diputacions per tal de millorar la prevenció d'incendis alhora que es compromet a triplicar les hectàrees de bosc que gestiona. Illa també ha apuntat a les prioritats del seu govern de cara als propers mesos. Balaguer Televisió, Gerard Díaz Tribó.
7: El nou curs polític a Catalunya comença amb un acord sobre la gestió forestal. El govern celebra avui i demà la cinquena trobada de l'executiu fora del Palau de la Generalitat, enguany al monestir de les Avellanes a la Noguera. Després d'un estiu marcat pels incendis i els efectes devastadors del canvi climàtic, el govern d'Illa marca la gestió forestal com una prioritat. Per això, la trobada ha servit per signar un acord amb les quatre diputacions catalanes que impulsen protocol per a la prevenció i extinció, que dotarà de més recursos, sobretot als municipis petits. Així ho explicava el president Salvador Illa.
2: A Catalunya ho tenim clar, contra el foc, tots junts som molt més forts. Protegir els boscos, el territori, és un deure de país, de tot el país. I això no va de camp o ciutat, això va de país. Ens afecta a tots i és responsabilitat de tots. Aquesta unitat i aquest sentit de país ens comprometen a practicar-la en tots els àmbits essencials per a la protecció dels boscos. Gestió forestal, prevenció i reacció quan hi ha un incendi.
7: L'acord ha estat molt celebrat per les quatre diputacions que l'han definit com a necessari, com una oportunitat per al món local i que mostra que els poders públics són capaços de sumar i articular-se per donar resposta als nous reptes. Lluïsa Moret, presidenta de la Diputació de Barcelona.
8: Avui el que fem és signar un marc de coordinació estable, un marc de coordinació estable que significa que posarem tots els nostres recursos a disposició, assumint cada un de nosaltres, des de les nostres responsabilitats i competències, funcions proposant concretes, proposant també recursos en un espai comú, amb una mirada integral, integrada i integradora, que és el que necessita aquest nou model de gestió forestal.
7: D'altra banda, l'executiu català afronta els pròxims mesos un curs polític que girarà, segons explica el president, entorn de l'educació, l'habitatge i el finançament. Tot amb les eleccions municipals i les espanyoles a l'horitzó.
0: Doncs no deixem la política. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha fet una crida a la calma després dels incidents violents dels darrers dies a Ceuta, especialment els d'ahir, amb la crema d'un campament improvisat a la platja. Marlaska ha comparegut al Congrés i ha tornat a defensar que l'entrada de 70.000 immigrants a finals de juliol va ser totalment inesperada. Un assalt que el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, que també ha comparegut, atribueix a mentides i notícies falses viralitzades a través de les xarxes socials. David Navarro, bon dia.
9: Bon dia. Davant la Comissió d'Interior del Congrés dels Diputats, Fernando Grande Marlaska ha criticat els intents partidistes d'incitar l'odi i l'enfrontament entre les persones. En concret, ha assenyalat les crides de l'extrema dreta a caçar immigrants i per això ha reclamat que baixi el nivell de tensió a Ceuta.
10: Viendo los acontecimientos que se están verificando en los últimos días y especialmente ayer y antes de ayer, llamo a una calma y a un cese de cualquier tipo de violencia porque serán ustedes son tan conscientes como yo de que la violencia no es el camino para resolver ningún problema con la complejidad y con la empatía absoluta con la ciudadanía de Ceuta, pero la violencia no es en modo alguno el camino.
9: Fernando Grande Marlaska ha rebut les crítiques de l'oposició que, com la popular Ana Belén Vázquez, ha dit que l'executiu ho ha fet tot malament.
11: Hoy Ceuta está aterrorizada y sumida en el caos por culpa de un gobierno irresponsable y ausente. Si el gobierno no sabía nada, es incompetente. Y si disponía de información, es negligente. Y usted, como responsable máximo de la seguridad de nuestras fronteras y como responsable máximo de la seguridad de los ceutíes, debe asumir su responsabilidad política por incompetente y dimitir hoy mismo.
9: També el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha fet una crida a la unitat per mantenir la convivència a la ciutat autònoma. Álvarez, que també ha comparegut al Congrés, ha identificat la causa de l'entrada dels migrants a finals de juliol.
12: Lo que ocurrió en Ceuta entre el 30 y el 31 de julio de 2026 fue una crisis, sí, migratoria y humanitaria, pero a diferencia de las anteriores, fue gestada y propulsada por una viralización inédita de mentiras y bulos en las plataformas digitales.
9: José Manuel Álvarez, que ha garantit que mai s'ha parlat amb el Marroc sobre la sobirania de Ceuta i Melilla, ha reclamat la unitat de les forces polítiques per resoldre la crisi.
0: Per cert, la càrrega policial contra un menor aficionat del Barça que duia una estelada a Elx el cap de setmana passat també ha estat present en aquesta compareixença de Fernando Grande Marlaska al Congrés.
3: El diputat d'Esquerra, Francesc Marc Álvaro, i el de Bildu, Joan Iñárritu, li han retret al ministre aquesta actuació. Álvaro ha mostrat una estelada al ministre i l'ha interpel·lat d'aquesta manera.
13: Perquè em digui, senyor Marlaska, si creu que això és un arma de destrucció massiva o un element que ha de ser prohibit o que ha de ser decomissat, com va passar el diumenge passat a la ciutat d'Elx en un partit que jugaven Elx i Barça.
3: Grande Marlaska ha respost recordant que els fets estan sota investigació interna i assegura que no li agrada cap falta de proporcionalitat. De la seva banda, la diputada de Junts, Marta Màdrenas, ha retret al ministre que no hagi portat a la Fiscalia l'actuació policial.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Passen gairebé 10 minuts a les dues. Obrim crònica internacional. Al Nepal segueixen les tasques de recerca després d'estar aturades durant unes hores pel risc de desbordament d'un llac proper a l'esllavissada. Ja són a l'entorn de mig miler les persones mortes i més de 1.400 les desaparegudes. Això sí, el Ministeri d'Afers Estrangers ha rebaixat a 3 els espanyols desapareguts en aquest desastre natural i per ara no els consta cap víctima mortal. Les organitzacions humanitàries comencen ja a recollir donatius econòmics per atendre l'emergència i la reconstrucció. Esther Ming, ell, bon dia.
14: Bon dia. La Xina i el Nepal treballen en la recerca de supervivents de la riuada d'aquest dimecres. Des de Catalunya, diferents ONGs que col·laboren amb el país inicien la recollida de donatius econòmics per ajudar a atendre l'emergència i la reconstrucció. És el cas d'Amics del Nepal, que fa més de 30 anys que treballa a la zona sud del país i no s'ha vist afectada directament per la tragèdia. Els diners que recapti els traslladarà a entitats que han perdut algun centre d'atenció a la zona. Cristina Morales és la presidenta d'Amics del Nepal.
4: La situació allà és dramàtica pel que ens arriba a nosaltres. Molt caòtica, perquè imagina't que això passés en un país molt desenvolupat, amb molts mitjans, amb sistema de carreteres que funcionés, ja seria molt complicada. Doncs allà està sent realment caòtica, hi ha la sensació molt de devastació, i el que hem decidit a la nostra junta és que les persones que vulguin fer un donatiu per col·laborar d'alguna manera en fer un granet de sorra en aquesta emergència, aquests donatius ens comprometem a fer-los arribar a alguna organització amiga, propera, que hagi patit realment les conseqüències d'aquesta riuada.
14: Morales recorda que el Nepal és un país amb unes infraestructures precàries, que el 2015 va viure un tràgic terratrèmol on van morir milers de persones i que ja va suposar una recuperació costosa.
0: Una catàstrofe que, com sentim, està activant organitzacions solidàries de tot el món. És el cas de la ONG Education Development Foundation Nepal, amb seu a Terrassa. Asseguren que estan treballant per trobar la fórmula per ajudar, però que ara mateix tot és un caos. Ràdio Municipal de Terrassa, Marina Salvador.
3: Una catàstrofe ocasionada pel despreniment d'una glacera situada al corredor muntanyós de Girón i que va generar un monstruós corrent d'aigua. Kami Sherpa viu a Katmandú.
15: Entonces el glacier entró dentro del lago y desde el lago desrumpió y han salido todos los aguas, han bajado. Nadie ha pensado que llegara tan grande.
3: Alma Millán és presidenta de l'ONG Edfon.
16: Lo que ha pasado afecta a todo Nepal porque esto implica que Nepal va a retroceder muchísimo en pobreza. Ha quedado desolada.
3: Des de Terrassa s'està buscant la fórmula per ajudar la població.
16: Estamos mirando de qué forma podemos ayudar, porque ahora Nepal es un caos, sinceramente.
3: Edfon anunciarà de quina manera es pot col·laborar des de Terrassa, ciutat molt vinculada al Nepal, amb projectes de cooperació internacional, com l'escola Ratna a Katmandú, que no s'ha vist afectada per les inundacions.
0: I encara en crònica internacional, ha mort el rei Harald V de Noruega. Als 89 anys era el monarca més longeu d'Europa.
3: Ocupava el tro des del 1991. La Casa Reial Noruega ha anunciat la defunció aquesta matinada i ara el seu fill, el príncep Haakon, assumeix el tron de manera automàtica.
1: Notícies en xarxa.
0: La inflació augmenta 7 dècimes al mes d'agost i se situa en el 4,3% a tot l'estat, això segons l'indicador avançat de l'IPC.
3: L'augment es deu principalment a l'increment del preu dels carburants pel xoc energètic derivat de la guerra a l'Iran. També han influït els preus dels aliments, que han baixat menys que el mateix mes de l'any passat. Si es confirma la xifra, suposarà l'augment interanual més elevat dels últims 13 anys. En canvi, l'IPC subjacent, el que no inclou els elements més volàtils, ha baixat una dècima respecte del mes passat i se situa en el 2,9% interanual.
0: Avui entra en vigor la nova reforma de la jubilació flexible. Permetrà que els jubilats siguin autònoms, però ja no es podrà millorar la pensió amb el que es cotitzi després de retirar-se. Ràdio Rubí, Mariona Jerez.
17: El Real Decret que es fa efectiu avui, 28 d'agost, modifica una de les tres modalitats que permet treballar després d'haver-se retirat. En aquest cas, la jubilació flexible. Els principals canvis són la possibilitat de fer-se autònom i la impossibilitat de millorar la pensió. També és rellevant que s'incrementa la franja d'hores que es pot treballar en jornada parcial. Ara serà d'entre un 33 i un 80% de la jornada. Escoltem a Pilar Casas, advocada laboralista especialitzada en salut laboral del col·lectiu Ronda.
18: Fins ara hi havia un benefici molt important pensant en la jubilació flexible respecte de l'activa, i per això podíem aconsellar la jubilació flexible, que era que la gent que podia fer aquest tipus de jubilació flexible, quan acabava el contracte a temps parcial, es recalculava la jubilació i es tenia en compte el temps que havies continuat cotitzant per millorar la teva pensió. Això, per desgràcia, el Real Decret expressament ho elimina.
17: Casas adverteix que la reforma pot ser un arma de doble fil i que aquells amb una pensió baixa es poden veure obligats a seguir treballant.
0: La campanya de la garrofa i l'ametlla afronten guany unes perspectives positives, tant pel que fa a la producció com als preus.
3: En el cas de la garrofa, es preveu una collita superior a la de l'any passat i, de moment, el producte arriba al mercat amb bona qualitat.
0: Pel que fa a l'ametlla, la previsió també és favorable, especialment a les zones de regadiu. Canal T, Dani Camacho.
19: El preu de la garrofa se situa ara al voltant dels 40 cèntims del quilo, lleugerament per sobre de la campanya anterior. Una xifra, però, molt allunyada dels més de 2 euros que es van arribar a pagar ara fa uns anys, un pic que va afectar la demanda de la goma de garrofí. Ara el mercat dona símptomes de recuperació. Ho explica Miquel Borràs, gerent de Frupinsa.
20: Va haver, fa uns anys vam tindre un boom de preus molt alts i això va fer perdre les quotes de mercat del garrofí, de la goma del garrofí, que és el producte més car que es fabrica en la garrofa. I llavors, doncs, a poc el mercat se va recuperant, està costant, però bueno, doncs aquest any ja és el primer any que hem aconseguit pujar una mica el preu respecte a l'any passat.
19: En el cas de la mel·la, la previsió també és positiva, especialment al regadiu, mentre que el secà patís més la manca de pluges. Les altes temperatures també han afectat algunes finques. Pel que fa al preu, totes les varietats superen els 5 euros al quilo i algunes arriben als 6, impulsades per una collita als Estats Units inferior a l'esperada.
0: Passem avui també pel Baix Empordà. Els cellers d'aquesta comarca viuen els dies més intensos de l'any, perquè és l'època de la verema. Això vol dir que cal recollir el raïm en el seu millor moment, amb els ulls posats al cel per si hi ha tempesta.
3: Asseguren que la planta ha aguantat bé la sequera dels últims mesos i el celler Clos de Gon de Calonge esperen recollir la mateixa quantitat de fruita que l'any passat.
0: Televisió de Costa Brava, Joan Parareda.
21: Els cellers de la Déu Empordà es troben en plena verema. Aquest any encara han començat més aviat, ho van fer el 12 d'agost i esperen acabar les pròximes dues setmanes. Miguel Coronado és l'enòleg responsable del celler Clos de Gon de Calonge.
22: A dia de hoy estamos entrando, hemos terminado de vendimiar las últimas parcelas de blanco y terminamos con el blanco. Ya tenemos dos depósitos de tinto lleno y nos quedarán las dos próximas semanas de uva tinta.
21: Esperen recollir com a mínim 107.000 quilos de raïm, amb la possibilitat d'arribar als 110.000. Aquest any ha estat marcat per dos períodes, una tardor i un hivern plujosos que han contrastat amb els últims mesos de sequera. Això ha fet que la quantitat de fruita sigui la mateixa, però la mida més petita. Això els beneficia sobretot amb els vins negres, ja que tindran més concentració de pell, que és la que porta les propietats al vi. Expliquen que els cellers s'estan adaptant al canvi climàtic i cada vegada han de filar més prim el dia per començar la verema. Quan s'acabi la recollida del raïm de la vinya, tocarà controlar la fermentació i la maceració del vi perquè d'aquí un any la gent el pugui gaudir.
1: Notícies en xarxa.
0: Les banderes de l'Ajuntament de Torelló a Osona onegen des d'avui a mig pal i demà el consistori ha decretat un dia de dol. És la resposta oficial a la mort violenta d'un veí del municipi després de l'agressió que va rebre a casa seva el passat 10 d'agost. El 9FM, Guillem Sánchez.
23: L'Ajuntament de Torelló ha decretat demà dissabte un dia de dol per la mort violenta d'un veí del municipi. El consistori lamenta profundament el fet, tal com ha expressat avui en un comunicat. Des d'aquest divendres, les banderes de la casa de la vila onegen ja a mig pal. En el text fet públic, l'Ajuntament torellonenc trasllada el seu condol més sincer a la família i a les persones properes, condemnant tota forma de violència. Així mateix mostra la seva confiança en la investigació policial per tal d'esclarir els fets amb tot el pes de la justícia. És la resposta oficial del consistori a la confirmació de la mort de l'home de 63 anys que vivia a la planta baixa d'un pis del carrer Espadamala de Torelló i que va ser apallissat fa 15 dies. L'11 i 12 d'agost els Mossos d'Esquadra van detenir un home de 46 anys i una dona de 50 com a presumptes autors de l'agressió. El jutge va acordar presó provisional comunicada i sense fiança per als dos. La causa havia quedat oberta per un delicte d'assassinat en grau de temptativa de simulació de delicte i de lesions doloses, un fet que segurament canviarà, ja que la víctima ha acabat perdent la vida.
0: Ens situem ara al Baix Empordà perquè els marxants del mercat de Platja d'Aro han recorregut aquest matí els carrers del municipi i han fet una marxa lenta amb vehicles per protestar contra la retirada de 70 parades. El col·lectiu reclama a l'Ajuntament que reconsideri la decisió i que s'assegui a negociar. Televisió de Costa Brava, Marc Montes.
2: Els marxants del mercat de Platja d'Aro han protagonitzat aquest divendres una marxa lenta en vehicles per protestar contra la reducció de 70 parades. Els comerciants denuncien que la mesura deixa fora 70 famílies i reclamen a l'Ajuntament que se segui a parlar amb ells per buscar una alternativa que permeti mantenir la seva activitat.
5: Com sabem tots, han reduït el mercat en 70 famílies, no són parades, a canvi d'un pàrquing de 100 a 120 cotxes, i nosaltres ara el que estem fent és reivindicant tot el que puguem sempre legalment, a veure si l'Ajuntament recapacita, mitjançant també, perquè també tenim el suport del poble, amb les entrevistes que hem fet moltes entrevistes.
2: La proposta ha recorregut diferents carrers del municipi durant el matí i els marxants asseguren que continuaran reivindicant la seva situació per vies legals. Consideren que el nou model de mercat ha quedat reduït a la mínima expressió i alerten que pot acabar perjudicant tant els venedors com l'atractiu comercial del mateix mercat.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. Demà reprèn el servei a la línia 1 del metro de Barcelona entre Florida i Plaça de Sants després de les obres de millora que s'hi han fet. La línia 1 del metro reprendrà aquest servei després d'aquestes obres.
3: El trànsit ferroviari està tallat en aquest tram des del 17 de juliol amb un transport alternatiu amb autobusos per connectar els dos punts. Les obres han comptat amb una inversió de més d'11 milions d'euros i principalment han renovat les vies per instal·lar una base de formigó més estable i també han modernitzat les instal·lacions del taller de Santa Eulàlia. Dilluns, també l'estació de Verdaguer recupera la normalitat amb la reobertura del passadís d'enllaç entre la línia 4 i la 5.
0: L'Ajuntament de Moià denuncia vessament de restes animals i males olors al nucli urbà procedents d'un camió que anava a l'escorxador.
3: L'Ajuntament ha denunciat els fets i ha demanat que s'obri una investigació i es depurin responsabilitats. L'escorxador d'on va sortir el material assegura que es tracta d'un servei contractat per una altra empresa i que ja han denunciat els fets. Els veïns es queixen que no és un episodi aïllat.
0: És moment per la cultura. Cervera dona avui el tret de sortida a una nova edició de la Calarra, que enguany estarà marcada per la commemoració del mil·lenari de la ciutat. La festa més multitudinària arriba amb un pressupost d'uns 200.000 euros i tornarà a tenir el seu moment culminant la nit de demà, amb l'aparició del mascle cabró a Cal Racó. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
6: L'espectacle central de la Calarra de Cervera comptarà amb integrants d'Alea Teatre i tindrà com a protagonista el rei Boig. L'espectacle combinarà patrimoni, cultura popular i efectes visuals, amb més de 200 participants i un recorregut entre la universitat i Cal Racó. Així ho destaca Pol Bosch, director artístic de l'espectacle.
8: Aquest any hem volgut utilitzar una història real i parlar de la figura de Felip V, que és un rei que va tindre molt pes en la història de Cervera. D'aquest rei hi ha dues parts molt conegudes de la seva vida. La primera és la Guerra de Successió, la segona, la malaltia que va tenir, que el va fer acabar tornant boig. Ens agafem això per encaixar aquesta figura en la litúrgia típica de cada any de la Calarra.
6: La festa començarà amb la trobada de bestiari i la cercavila de foc i continuarà dissabte amb l'encesa i el correfoc. La nit culminarà amb l'escorreguda del mascle cabró. En l'apartat musical, Doctor Prat serà el cap de cartell dissabte a la nit. A més, Cervera comptarà un any més amb la Fira del Gran Boc, que reunirà una vuitantena de parades.
0: I passem per l'Hospitalet de Llobregat perquè des del llarg del matí ja hi ha hagut molt de moviment. A la Feixa Llarga s'hi està instal·lant la Carpa de Curios, l'últim espectacle del Cirque du Soleil a la ciutat després que l'Ajuntament rescindís el contracte amb l'empresa per recuperar aquest espai.
3: Es necessita un equip de més de 100 persones per aixecar aquesta carpa, que fa 19 metres d'altura i 52 de diàmetre.
0: Allà hi tenim la Maria Samblàs, de Mitjans de l'Hospitalet. Bon dia.
24: Què tal? Molt bon dia. Doncs sí, efectivament, des d'aquest matí la carpa del Cirque du Soleil ja s'està aixecant a l'esplanada de la Feixa Llarga i, com bé deies, per darrera vegada, i és que l'espectacle Curios serà l'últim que representi a la ciutat després de 8 anys. El muntatge de la carpa triga aproximadament una setmana i es necessiten més de 100 persones per aixecar l'estructura. Escoltem a Egoitz Gorbea, que és el cap adjunt de so de l'espectacle.
25: Los mástiles llegan a 24 metros de altura y la tienda llega a 19. Luego hay alrededor de 60 postes que sujetan la estructura. Es muy estable, se puede caminar encima. Hay técnicos que se dedican a limpiarla y a poner distintas cuerdas de temas de seguridad. Normalmente en montar todos tardamos unos 7 días.
24: Doncs sí, 7 dies, que és el que es triga a muntar aquesta gran estructura que té una capacitat per unes 2.500 persones i que del 3 de setembre al 18 d'octubre acollirà aquest espectacle, Curios, Gabinet de Curiositats.
0: Gràcies, Maria, i ara arriben els esports. Amb en Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça se situa líder de primera.
7: Bon dia, Marta. Els blaugranes van imposar l'Atlètic Club per 2-0 amb gols de Rafinha i Fermín. L'afició va omplir el nou Camp Nou d'estelades en una nit reivindicativa on l'estadi va ser un clam en un maig on van debutar i va debutar el migcampista Rodri.
9: Feliz por el debut, primeros minutos, buenas sensaciones y nos vamos por la victoria.
7: Que, per cert, pel que fa al mercat de fitxatges, l'Atlètic de Madrid ha dit que no vendrà el davanter Julián Álvarez del Barça. Qui té nou jugador ofensiu és l'Espanyol, que ha incorporat l'extrem Brian Zaragoza en la prèvia del partit de demà contra la Real Societat. El tècnic Manolo González ha parlat de l'arribada del jugador andalús.
10: Bueno, yo creo que ha sido un gran trabajo de dirección deportiva, en este caso del club, para traer un jugador de nivel que creemos que nos va a ayudar, que era el jugador que también nosotros pedíamos desde el cuerpo técnico y que, pues, repito, se ha hecho un esfuerzo muy grande para... Porque no ha sido, esto no es una negociación de un día ni de dos días, es un trabajo duro para cuadrar todo con el jugador, con el Bayern. El chico también ha puesto mucho su parte para venir aquí y, bueno, ha sido un trabajo duro y, bueno, esperemos que nos ayude porque creemos que es un jugador que tiene un nivel diferencial.
7: En bàsquet, avui es juga el torneig Platja d'Aro entre l'Espart Un i Girona i el Manresa Femení. El partit és a les 8 del vespre i es podrà seguir en directe a la xarxa Més. Girona FM, Pau Villafañi.
11: Avui aixeca el taló la temporada 26-27 de l'Espart Girona amb la disputa del primer test a les 8 del vespre al Palau d'Esports i Congressos de Platja d'Aro. Una primera presa de contacte contra un rival que competeix a Lliga Femenina 2, però que servirà per treure's la pols de sobre i recuperar la sensació de competir. Roberto Íñiguez ha reconegut que el més important és que allò que més s'ha treballat durant els primers entrenaments es vegi reflectit també en el partit.
12: Bueno, pues igual que para Manresa, para nosotros es un día de un buen entrenamiento, un día más, que las chicas están deseando para jugar. Sé que no, son días que no te has faltado de ritmo. Bueno, pero creo que lo más importante es hacer en hacerlo como un entrenamiento, ¿no? Buscar hacer las cosas que hemos repetido más día a día, que aparezcan en ese partido amistoso.
11: El partit d'avui suposarà el debut amb la samarreta de l'Espart Girona de Caral Casas, Madison Conner, Marija Lekovic i Juana Camilio.
7: Recordeu, un partit que podeu seguir en directe a la plataforma La Xarxa Més. En futbol sala Santa Coloma de Gramenet, avui demà juga la Copa Catalunya de futbol sala. Aquesta tarda, semifinals masculines, Rubí Santa Coloma i sala 5 Martorell, Barça.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Continguts en xarxa.
3: Cartellera renova amb el darrer film de Rodrigo Sorogoyen, protagonitzat per Javier Bardem i Victoria Luengo, El ser querido. Dels Estats Units arriba el film postapocalíptic La constelación del perro i l'arqueòleg més intrèpid de l'animació torna amb Tadeu Jones i La llàntia meravellosa.
4: Clagueta final!
5: Es una historia de traición, es una historia de abandono.
6: Yo no sabía que tenías una hija, yo creo que nadie lo sabía, ni que era actriz.
5: ¿Cuál es la pregunta?
3: Rodrigo Sorogoyen presenta El ser querido. El protagonista és l'Esteban Martínez, interpretat per Javier Bardem, un director de cinema aclamat, però amb un passat marcat per la violència i els excessos. En el seu nou projecte li ofereix un paper a la seva filla Emilia, Victoria Luengo. Conviure en el set els aproparà, però també reobrirà velles ferides que mai no van cicatritzar.
5: Has canviat la cara, Tom, t'ha molestat algo. Perdóname, pero es que no podemos seguir aquí la conversación si no sabemos de qué hablamos.
7: Antes del fin del mundo, besaba a mi mujer. Jugaba con mi perro.
4: ¡Jasper!
3: La constelación del perro és l'adaptació d'una novel·la d'èxit de l'escriptor Peter Heller. El film explica com, en un món postapocalíptic, un virus aniquila pràcticament tota la humanitat. Els supervivents s'enfronten a uns carronyaires anomenats segadores. El protagonista és en Hick, un pilot que ha sobreviscut al virus però que ha perdut la dona.
8: Hemos sobrevivido porque tenemos reglas para los desconocidos.
9: ¿Tiene café de verdad? Echo de menos la música. Cantar de camino al supermercado.
10: Ei, mòmia fans, us parla el vostre bro en emissió des de London, UK. Digues una coseta als meus followers.
3: A Tadeu Jones i la llàntia meravellosa, en Tadeu i la Sara són ara pares de l'Olímpia, l'Oli, una nena de 2 anys adorable i intrèpida. L'aparició d'un nou membre de la família no agrada a Mòmia, que no porta gens bé haver deixat de ser el centre d'atenció. Quan, durant un viatge a Londres, troba la llàntia meravellosa de les mil i una nits, Mòmia demana viatjar enrere en el temps i tornar a quan era jove. Llavors, en Tadeu i la Sara uneixen forces per evitar que canviï la història i portar tot el grup de tornada a casa.
7: Estarem junts sempre.
11: Tadeu Jones i la llàntia meravellosa.
12: No, bon dia, són 2:45.
13: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
12: Gran acord de país per prevenir incendis. El govern arrenca el curs polític amb una trobada a Os de Balaguer, a la Noguera, i signa un acord amb les 4 diputacions per millorar la gestió forestal. A més, es compromet a triplicar les hectàrees de bosc que gestiona la Generalitat fins a arribar a una mitjana anual de 2.000. El president Salvador Illa adverteix contra el negacionisme climàtic i reivindica la protecció dels boscos.
14: Protegir els boscos, el territori, és un deure de país, de tot el país. I això no va de camp o ciutat, això va de país. Ens afecta a tots i és responsabilitat de tots.
12: Illa també s'ha compromès a complir amb tots els compromisos polítics i situa el nou finançament, l'execució dels pressupostos, l'habitatge i l'educació com a principals reptes. És divendres 28 d'agost de 2026 i tenim més titulars. Crida la calma del govern espanyol després dels incidents violents les darreres hores a Ceuta amb la crema d'un campament improvisat. Sònia Kerr.
15: El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha tornat a defensar en una compareixença al Congrés que l'entrada de 70.000 immigrants va ser totalment inesperada. El titular d'Exteriors, José Manuel Álvarez, també ha comparegut i atribueix l'acció a mentides i notícies falses.
12: Es reprenen les tasques de rescat de víctimes al Nepal després d'hores aturades pel risc d'una nova esllavissada.
15: Ja són a l'entorn de 500.000 les persones mortes i més de 1.400 les desaparegudes. Es rebaixen a 3 els espanyols desapareguts i les organitzacions humanitàries alerten del caos que es viu al país. Cristina Morales és presidenta d'Amics del Nepal.
16: La situació allà és dramàtica pel que ens arriba a nosaltres. Hi ha la sensació molt de devastació, de tragèdia absoluta i, a més, la por d'aquest segon desbordament.
12: La inflació augmenta 7 dècimes a l'agost i se situa en el 4,3% a tot l'estat, segons l'indicador avançat de l'IPC.
15: L'augment es deu principalment a l'increment del preu dels carburants pel xoc energètic derivat de la guerra a l'Iran. També hi han influït els preus dels aliments.
12: En cultura arrenca una nova edició de la Calarra de Cervera, enguany marcat per la commemoració del mil·lenari de la capital de la Segarra.
15: La festa més multitudinària de Cervera compta amb un pressupost d'uns 200.000 euros i tornarà a tenir el seu moment culminant la nit de demà, dissabte, amb l'aparició del mascle cabró.
12: Als esports, el Barça se situa líder de primera, Joan Barberà.
17: Els blaugranes es van imposar a l'Atlètic Club per 2-0 amb gols de Rafinha i Fermín. L'afició va omplir el nou Camp Nou d'Estelades en una nit reivindicativa on l'estadi va ser un clam.
12: Avui estem molt pendents del temps, ja que hi ha 178 municipis en perill molt alt d'incendi.
15: De fet, avui hem sabut que s'han registrat 36 focs relacionats amb la campanya de la sega del cereal. La majoria s'han pogut aturar abans d'arribar a superfície forestal.
12: La previsió del temps amb Lluís Mi Pérez. Bon dia.
18: Bon dia. Aquest divendres està venint presidit pels núvols, però força descafeïnats. Van deixant el sol tèrbol, una mica més apagat, una mica més moix, sobretot a les comarques de Girona i també les de la costa. Alguna gota despistada s'ha anat escapant i, bàsicament, el que porta és més fang que no pas aigua, perquè estem parlant d'una pluja francament bruta. Cap a les comarques de Lleida del Pirineu, aquests núvols són més trencats i, de fet, aniran a menys encara al llarg de les properes hores. Per tant, el sol acabarà imposant-se d'una forma més evident. Amb ventet entre Garbí i Ponent, que fa que la humitat sigui baixa, per tant, que no se senti gaire aixafogor, però, en canvi, la tarda acabarà sent força càlida a moltes comarques, al voltant dels 30 graus. No pujarà gaire més enllà d'aquesta xifra psicològica de la calor. Han vist el cap de setmana, tranquil·litat absoluta, temps d'estiu, nits fresques, això sí, el dissabte al matí despertarem amb una temperatura bastant més renovada, però, en canvi, la tarda, i especialment la del diumenge, un ambient ja de ple estiu i amb pocs núvols. N'estem pendents a la xarxa.
12: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Quer i Artau Bellavista. Passen 4 minuts de 2:45.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
12: Un gran acord per millorar la gestió forestal és el primer resultat de la trobada que fa avui i demà el govern a Os de Balaguer, a la Noguera, per preparar el curs polític. La Generalitat ha signat un acord amb les quatre diputacions per millorar la prevenció d'incendis, alhora que es compromet a triplicar les hectàrees de bosc que gestiona. El president Illa també ha apuntat a les prioritats del govern de cara als propers mesos. Balaguer Televisió, Gerard Díaz Tribó.
19: El nou curs polític a Catalunya comença amb un acord sobre la gestió forestal. El govern celebra avui i demà la cinquena trobada de l'executiu fora del Palau de la Generalitat en guanyar el molestir de les avellanes a la Noguera. Després d'un estiu marcat pels incendis i els efectes devastadors del canvi climàtic, el govern d'Illa marca la gestió forestal com una prioritat. Per això, la trobada ha servit per signar un acord amb les quatre diputacions catalanes que impulsen protocol per a la prevenció i extinció, que dotarà de més recursos, sobretot als municipis petits. Així ho explicava el president Salvador Illa.
14: A Catalunya ho tenim clar, contra el foc, tots junts som molt més forts. Protegir els boscos, el territori, és un deure de país, de tot el país. I això no va de camp o ciutat, això va de país. Ens afecta a tots i és responsabilitat de tots. Aquesta unitat i aquest sentit de país ens comprometen a practicar-la en tots els àmbits essencials per la protecció dels boscos. Gestió forestal, prevenció i reacció quan hi ha un incendi.
19: L'acord ha estat molt celebrat per les quatre diputacions que l'han definit com a necessari, com una oportunitat per al món local i que mostra que els poders públics són capaços de sumar i articular-se per donar resposta als nous reptes. Lluïsa Moret, presidenta de la Diputació de Barcelona.
20: Avui el que fem és signar un marc de coordinació estable, un marc de coordinació estable que significa que posarem tots els nostres recursos a disposició, assumint cada un de nosaltres, des de les nostres responsabilitats i competències, funcions proposant concretes, proposant també recursos amb un espai comú, amb una mirada integral, integrada i integradora, que és el que necessita aquest nou model de gestió forestal.
19: D'altra banda, l'executiu català afronta els pròxims mesos un curs polític que girarà, segons explica el president, entorn de l'educació, l'habitatge i el finançament. Tot amb les eleccions municipals i les espanyoles a l'horitzó.
12: No deixem la política. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha fet una crida a la calma després dels incidents violents que s'han produït els darrers dies a Ceuta, especialment ahir, amb la crema d'un campament improvisat. Marlaska ha comparegut al Congrés i ha tornat a defensar que l'entrada de 70.000 immigrants a finals de juliol a la ciutat autònoma va ser totalment inesperada. Un assalt que el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, qui també ha comparegut, atribueix a mentides i a notícies falses viralitzades a través de les xarxes socials. David Navarro, bon dia.
3: Bon dia. Davant la Comissió d'Interior del Congrés dels Diputats, Fernando Grande Marlaska ha criticat els intents partidistes d'incitar l'odi i l'enfrontament entre les persones. En concret, ha assenyalat les crides de l'extrema dreta a caçar immigrants i, per això, ha reclamat que baixi el nivell d'atenció a Ceuta.
1: Viendo los acontecimientos que se están verificando en los últimos días, y especialmente ayer y antes de ayer, llamo a una calma y a un cese de cualquier tipo de violencia, porque serán... Ustedes son tan conscientes como yo de que la violencia no es el camino para resolver ningún problema con la complejidad y con la empatía absoluta con la ciudadanía de Ceuta, pero la violencia no es en modo alguno el camino.
3: Fernando Grande Marlaska ha rebut les crítiques de l'oposició que, com la popular Ana Belén Vázquez, ha dit que l'executiu ho ha fet tot malament.
21: Hoy Ceuta está aterrorizada y sumida en el caos por culpa de un gobierno irresponsable y ausente. Si el gobierno no sabía nada, es incompetente. Y si disponía de información, es negligente. Y usted, como responsable máximo de la seguridad de nuestras fronteras y como responsable máximo de la seguridad de los ceutíes, debe asumir su responsabilidad política por incompetente y dimitir hoy mismo.
3: També el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha fet una crida a la unitat per mantenir la convivència a la ciutat autònoma. Álvarez, que també ha comparegut al Congrés, ha identificat la causa de l'entrada dels migrants a finals de juliol.
22: Lo que ocurrió en Ceuta entre el 30 y el 31 de julio de 2026 fue una crisis, sí, migratoria y humanitaria, pero a diferencia de las anteriores, fue gestada y propulsada por una viralización inédita de mentiras y bulos en las plataformas digitales.
3: José Manuel Álvarez, que ha garantit que mai s'ha parlat amb el Marroc sobre la sobirania de Ceuta i Melilla, ha reclamat la unitat de les forces polítiques per resoldre la crisi.
12: Per cert, que la càrrega policial contra un menor aficionat del Barça que duia una estelada a Elx el cap de setmana passat també ha estat present en la compareixença de Fernando Grande Marlaska al Congrés.
15: El diputat d'Esquerra, Francesc Marc Álvaro, i el de Bildu, Jon Iñárritu, li ha retret al ministre aquesta actuació. Álvaro ha mostrat una estelada al ministre i l'ha interpel·lat d'aquesta manera.
23: Perquè em digui, senyor Marlaska, si creu que això és un arma de destrucció massiva o un element que ha de ser prohibit o que ha de ser decomissat, com va passar el diumenge passat a la ciutat d'Elx en un partit que jugaven Elx i Barça.
15: Grande Marlaska ha respost recordant que els fets estan sota investigació interna i assegura que no li agrada cap falta de proporcionalitat. De la seva banda, la diputada de Junts, Marta Madrenas, ha retret al ministre que no hagi portat a la fiscalia l'actuació policial.
0: Notícies en xarxa.
12: Al Nepal segueixen les tasques de recerca després d'estar aturades unes hores pel risc de desbordament d'un llac proper a l'Esllavissada. Ja són a l'entorn de mig miler les persones mortes i més de 1.400 les desaparegudes. Això sí, el Ministeri d'Afers Estrangers ha rebaixat a 3 els espanyols a qui encara estan buscant i per ara no els consta cap víctima mortal. Les organitzacions humanitàries comencen ja a recollir donatius econòmics per atendre tant l'emergència com la reconstrucció. Esther Minguell, bon dia.
24: Bon dia. La Xina i el Nepal treballen en la recerca de supervivents de la riuada d'aquest dimecres. Des de Catalunya, diferents ONGs que col·laboren amb el país inicien la recollida de donatius econòmics per ajudar a atendre l'emergència i la reconstrucció. És el cas d'Amics del Nepal, que fa més de 30 anys que treballa a la zona sud del país i no s'ha vist afectada directament per la tragèdia. Els diners que recapti els traslladarà a entitats que han perdut algun centre d'atenció a la zona. Cristina Morales és la presidenta d'Amics del Nepal.
16: La situació allà és dramàtica pel que ens arriba a nosaltres. Molt caòtica, perquè imagina't que això passés en un país molt desenvolupat, amb molts mitjans, amb sistema de carreteres que funcionés, ja seria molt complicada, doncs allà està sent realment caòtica, hi ha la sensació molt de devastació i el que hem decidit a la nostra Junta és que les persones que vulguin fer un donatiu per col·laborar d'alguna manera en fer un granet de sorra en aquesta emergència, aquests donatius ens comprometem a fer-los arribar a alguna organització amiga, propera, que hagi patit realment les conseqüències d'aquesta riuada.
24: Morales recorda que el Nepal és un país amb unes infraestructures precàries que el 2015 va viure un tràgic terratrèmol on van morir milers de persones i que ja va suposar una recuperació costosa.
12: Encara en crònica internacional, ha mort el rei Harald V de Noruega als 89 anys. Era el monarca més longeu d'Europa.
15: Ocupava el tro des de l'any 1991. La Casa Reial Noruega ha anunciat la defunció aquesta matinada i ara el seu fill, el príncep Haakon, assumeix el tron de manera automàtica.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
12: Obrim plana econòmica. La inflació augmenta 7 dècimes al mes d'agost i se situa en el 4,3% a tot l'estat, això segons l'indicador avançat de l'IPC.
15: L'augment es deu principalment a l'increment dels preus dels carburants pel xoc energètic derivat de la guerra a l'Iran. També hi ha influït els preus dels aliments, que han baixat menys que el mateix mes de l'any passat. Si es confirma la xifra, suposarà l'augment interanual més elevat dels últims 3 anys. En canvi, l'IPC subjacent, el que no inclou els elements més volàtils, ha baixat una dècima respecte del mes passat i s'ha situat en el 2,9% interanual.
12: Avui entra en vigor la nova reforma de la jubilació flexible. Permetrà que els jubilats siguin autònoms, però ja no es podrà millorar la pensió amb el que es cotitzi després de retirar-se. Ràdio Rubí, Mariona Jerez.
2: El Real Decret que es fa efectiu avui, 28 d'agost, modifica una de les tres modalitats que permet treballar després d'haver-se retirat. En aquest cas, la jubilació flexible. Els principals canvis són la possibilitat de fer-se autònom i la impossibilitat de millorar la pensió. També és rellevant que s'incrementa la franja d'hores que es pot treballar en jornada parcial. Ara serà d'entre un 33 i un 80% de la jornada. Escoltem a Pilar Casas, advocada laboralista especialitzada en salut laboral del col·lectiu Ronda.
4: Fins ara hi havia un benefici molt important en la jubilació flexible respecte de l'activa, i per això podíem aconsellar la jubilació flexible, que era que la gent que podia fer aquest tipus de jubilació flexible, quan acabava el contracte a temps parcial, es recalculava la jubilació i es tenia en compte el temps que havies continuat cotitzant per millorar la teva pensió. Això, per desgràcia, el Real Decret expressament ho elimina.
2: Casas adverteix que la reforma pot ser una arma de doble fil i que aquells amb una pensió baixa es poden veure obligats a seguir treballant.
12: La campanya de la garrofa i l'ametlla afronta enguany unes perspectives positives, tant pel que fa a la producció com als preus. És el cas de la garrofa, que es preveu una collita superior a la de l'any passat i de moment el producte arriba al mercat amb bona qualitat.
15: I pel que fa a l'ametlla, la previsió també és favorable, especialment a les zones de regadiu.
12: Canal T, Dani Camacho.
5: El preu de la garrofa se situa ara al voltant dels 40 cèntims el quilo, lleugerament per sobre de la campanya anterior. Una xifra, però, molt allunyada dels més de 2 euros que es van arribar a pagar ara fa uns anys. Un pic que va afectar la demanda de la goma de garrofí. Ara el mercat dona símptomes de recuperació. Ho explica Miquel Borràs, gerent de Frupinsa.
6: Va haver, fa uns anys vam tindre un boom de preus molt alts i això va fer perdre les quotes de mercat del garrofí, de la goma del garrofí, que és el producte més car que es fabrica en la garrofa. I llavors, doncs, a poc, el mercat se va recuperant, està costant, però bueno, doncs aquest any ja és el primer any que hem aconseguit pujar una mica el preu respecte a l'any passat.
5: En el cas de la mel·la, la previsió també és positiva, especialment al regadiu, mentre que el secà patís més la manca de pluges. Les altes temperatures també han afectat algunes finques. Pel que fa al preu, totes les varietats superen els 5 euros al quilo i algunes arriben als 6, impulsades per una collita als Estats Units inferior a l'esperada.
12: De la terra al mar, la superpoblació de tonyines al Mediterrani s'ha agreujat els darrers anys i els pescadors ja fa temps que adverteixen les administracions del problema que això suposa. Des de la Confraria de Pescadors de Vilanova i la Geltrú lamenten que la nova directriu sobre captures accidentals podria haver servit per millorar aquesta situació, però que la lletra petita fa que sigui del tot inviable per al sector. Canal Blau, Jaume Inglés.
8: Una nova normativa espanyola que els ha arribat als pescadors fa només uns dies permet que les embarcacions que capturen tonyines de forma accidental ara sí les puguin portar a port i vendre. Aquesta era una demanda dels pescadors, especialment de l'encerclament, que han patit els darrers anys la proliferació de tonyines al Mediterrani. Sovint, pescant peix blau, es troben que acaben capturant també tonyines que entren a la xarxa buscant aliment. Ara podran comercialitzar les tonyines capturades accidentalment, però el que preocupa realment al sector és que se'ls exigeix, diuen, que han d'esperar 4 hores abans de poder entrar a port si porten tonyines. El patró major de la Confraria de Pescadors de Vilanova i la Geltrú, Jaume Carnicer, lamenta que això interfereix de ple a la venda habitual dels sectors que no es dediquen exclusivament a les tonyines.
25: Tornem a estar amb una resolució sobrecarregada, amb una burocràcia excessiva i que alhora fa completament inviable que encara que les agafin les puguin portar a vendre aquí.
8: Segons la Confraria de Pescadors de Vilanova i la Geltrú, la normativa és del tot inviable i no resol, afirmant, una problemàtica existent entre els pescadors des de fa anys.
0: Notícies en xarxa.
15: A Osora, les banderes de l'Ajuntament de Torelló onegen avui a mig pal i el consistori ha decretat un dia de dol per demà. És la resposta oficial a la mort violenta d'un veí del municipi després de l'agressió que va rebre a casa seva el passat 10 d'agost. El 9FM, Guillem Sánchez.
3: L'Ajuntament de Torelló ha decretat demà dissabte un dia de dol per la mort violenta d'un veí del municipi. El consistori lamenta profundament el fet, tal com ha expressat avui en un comunicat. Des d'aquest divendres, les banderes de la casa de la vila onegen ja a mig pal. En el text fet públic, l'Ajuntament torellonenc trasllada el seu condol més sincer a la família i a les persones properes, condemnant tota forma de violència. Així mateix mostra la seva confiança en la investigació policial per tal d'esclarir els fets amb tot el pes de la justícia. És la resposta oficial del consistori a la confirmació de la mort de l'home de 63 anys que vivia a la planta baixa d'un pis del carrer Espadamala de Torelló i que va ser apallissat fa 15 dies. L'11 i 12 d'agost, els Mossos d'Esquadra van detenir un home de 46 anys i una dona de 50 com a presumptes autors de l'agressió. El jutge va acordar presó provisional comunicada i sense fiança per als dos. La causa havia quedat oberta per un delicte d'assassinat en grau de temptativa de simulació de delicte i de lesions doloses, un fet que segurament canviarà, ja que la víctima ha acabat perdent la vida.
12: Aquesta tarda, Calafell dona el tret de sortida al 27è Mercat Medieval. Se celebrarà fins diumenge al nucli antic, als peus del castell de la Santa Creu. Ràdio El Vendrell, Sílvia Martínez.
7: A partir de les 7 de la tarda, una desfilada inaugural obrirà 3 dies d'activitats amb paradetes de productes artesans, espectacles, animació i propostes per a tots els públics. El mercat és una de les cites més tradicionals del calendari de Calafell i té a més un tret distintiu. Se celebra als mateixos carrers del nucli antic on ja es feia mercat durant l'edat mitjana. Durant el cap de setmana també es podrà visitar el castell de Calafell amb visites guiades i una programació pensada per a públics de totes les edats. Mònica Trepat, regidora de Cultura de Calafell.
9: És una bona ocasió doncs, per descobrir sobretot la història del nostre poble, del nostre municipi, gaudir del seu patrimoni i donar molta vida al nucli antic. Sempre amb el castell presidint aquest mercat medieval. Cada edició atrau milers de visitants que venen a gaudir de l'ambient medieval, descobrint productes artesans i tastant la gastronomia tradicional.
7: Un dels al·licients d'aquest certamen és la implicació del veïnat del poble en l'organització i el desenvolupament de l'activitat.
12: I repassem altres notícies destacades d'avui. Demà es reprèn el servei a la línia 1 del metro de Barcelona entre les estacions de Florida i plaça de Sants, després de les obres de millora que s'hi han fet.
15: El trànsit ferroviari ha estat tallat en aquest tram des del 17 de juliol amb un transport alternatiu amb autobusos per connectar els dos punts. Les obres han comptat amb una inversió de més d'11 milions d'euros i

0: És moment per a la cultura. Cervera dona avui el tret de sortida a una nova edició de la Calarra, que enguany estarà marcada per la commemoració del mil·lenari de la ciutat. La festa més multitudinària de la capital de la Segarra arriba amb un pressupost d'uns 200.000 euros i tornarà a tenir el seu moment culminant la nit de demà, amb l'aparició del Mascle Cabró a Cal Racó. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
1: L'espectacle central de la Calarra de Cervera comptarà amb integrants d'Alea Teatre i tindrà com a protagonista el Rei Boig. L'espectacle combinarà patrimoni, cultura popular i efectes visuals, amb més de 200 participants i un recorregut entre la universitat i Cal Racó. Així ho destaca Pol Bosch, director artístic de l'espectacle.
2: Aquest any hem volgut utilitzar una història real i parlar de la figura de Felip V, que és un rei que va tindre molt pes en la història de Cervera. D'aquest rei hi ha dues parts molt conegudes de la seva vida. La primera és la guerra de successió, la segona, la malaltia que va tenir que el va fer acabar tornant boig. Ens agafem això per encaixar aquesta figura en la litúrgia típica de cada any de la Calarra.
1: La festa començarà amb la trobada de bestiari i la cercavila de foc i continuarà dissabte amb l'encesa i el correfoc. La nit culminarà amb l'escorreguda del Mascle Cabró. En l'apartat musical, Doctor Prat serà el cap de cartel dissabte a la nit. A més, Cervera comptarà un any més amb la Fira del Gran Boc, que reunirà una vuitantena de parades.
0: I abans de la informació esportiva, fem parada a Terrassa perquè la cocapital del Vallès va ser també capital de l'espiritisme. El museu organitza ara una ruta artística amb les places ja exaurides per conèixer més sobre aquesta qüestió. Ràdio Municipal de Terrassa, Marina Salvador.
3: Si els diem que Terrassa va ser un dels enclavaments més populars de l'espiritisme, s'ho creurien? Segur que pensen que això és un tret fosc o dolent, però no té res a veure amb el que s'estan imaginant. Mia Pérez és guia del Museu de Terrassa.
4: L'espiritisme era una manera de viure, era una filosofia. És creure que el cos i l'ànima, en el moment de desencarnar, l'ànima continua i pot encarnar-se en un altre cos. L'objectiu de totes aquestes ànimes és arribar a la perfecció. Per tant, la fraternitat, l'ajuda entre tots és molt important.
3: I tot gràcies a una figura molt rellevant, Miquel Vives.
4: Li deien l'apòstol del poble. Tota la seva... Això era ajudar el pròxim.
3: La ruta del moviment espiritista a Terrassa, organitzada pel Museu de Terrassa, reviu aquest passat no tan llunyà.
0: I és moment per als esports. Amb en Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça se situa líder a la Lliga de Primera.
5: Bon dia, Marta. Els blaugranes es van imposar a l'Atlètic Club 2-0 amb gols de Rafinha i Fermín. L'afició va omplir el nou Camp Nou d'estelades en una nit reivindicativa on l'estadi va ser un clam. En aquest maig va debutar el migcampista Rodri.
6: Feliz por el debut. Primeros minutos, buenas sensaciones y nos vamos por la victoria.
5: Per cert, pel que fa al mercat de fitxatges, l'Atlètic de Madrid ha dit una vegada més que no vendrà el davanter Julián Álvarez al Barça. Qui té nou jugador ofensiu és l'Espanyol, que ha incorporat l'extrem Brian Zaragoza en la prèvia del partit de demà contra la Real Societat. El tècnic Manolo González ha destacat l'arribada del jugador andalús. A la Lliga F aquest cap de setmana comença la competició. Demà l'Espanyol a les 7 de la tarda juga al camp de l'Eibar. Diumenge el Badalona Women visita l'Atlètic Club i el Barça rep el Tenerife. A segona, el Centre d'Esports Sabadell juga demà el primer partit de la temporada a la Nova Creu Alta. El club arlequinat, camí dels 10.000 socis, està visquent el moment social més important dels més de 120 anys d'història. També juga demà. El Girona serà a Montilivi a 9:45 del vespre. Jugaran contra les Palmes buscant el primer triomf del curs. I l'Inter Escaldes Andorrà, que entrena el català Felip Ortiz, ha fet històries el primer club d'Andorra en classificar-se per una fase de grups de competició europea de futbol. Jugaran la Conference. Des de Ràdio Televisió Andorra informa Héctor Aza.
7: L'Inter va haver de suar sang per aconseguir-ho. Els de Felip Ortiz sempre van portar la iniciativa. A les acaballes de la segona meitat es succeïen les ocasions amb l'entrada d'un gran Juan Cámara. Faisal també ho va intentar de totes les maneres. El Trit esperava per aprofitar alguna transició. En aquells moments va aparèixer Javi Díaz amb aturades providencials. A la pròrroga, amb els dos equips més cansats i amb moltes precaucions, hi va haver menys arribades. Juan Cámara es va posar l'equip a l'esquena, mig lesionat, i va estavellar la pilota al pal en el minut 116. El futbol no estava sent just amb l'Inter i en aquestes ocasions la cosa acostuma a acabar malament. Va haver-hi tres penals transformats i una aturada per banda. S'arribava el moment decisiu, Pochettino va fer el gol, Jashari va enviar-lo als núvols i tota la responsabilitat era als peus de Faisal. El davanter, clau en les eliminatòries prèvies, va mantenir el cap fred i no va fallar. Un gol que va trencar una barrera que semblava massa alta per a un país tan petit.
5: Moltes gràcies, l'Inter.

0: Puigcaldes, que ha fet història en bàsquet avui, a jugar al torneig Platja d'Aro entre l'Esperon i Girona i el Manresa femení, un partit a les 8 del vespre i que es podrà seguir en directe a la xarxa Més. Girona FM, Pau Villafañe.
1: Avui aixeca el taló la temporada 26-27 de l'Espar Girona amb la disputa del primer test a les 8 del vespre al Palau d'Esports i Congressos de Platja d'Aro. Una primera presa de contacte contra un rival que competeix a Lliga Femenina 2, però que servirà per treure's la pols de sobre i recuperar la sensació de competir. Roberto Íñiguez ha reconegut que el més important és que allò que més s'ha treballat durant els primers entrenaments es vegi reflectit també en el partit.
2: Bueno, pues igual que para Manresa, para nosotros es un día de un buen entrenamiento, un día más, que las chicas están deseando empezar a jugar. Sé que no, son días que notas falta de ritmo. Bueno, pero creo que lo más importante es hacer en hacerlo como un entrenamiento, ¿no? Buscar hacer las cosas que hemos repetido más día a día, que aparezcan en ese partido amistoso.
1: El partit d'avui suposarà el debut amb la samarreta de l'Espar Girona de Caral Casas, Madison Conner, Marija Lekovic i Juana Camilio.
0: Recordeu que el podeu seguir en directe a la xarxa Més. En futbol sala Santa Coloma de Gramenet, avui i demà juga la Copa Catalunya. Aquesta tarda, semifinals masculines, Rubí Santa Coloma i sala 5 Martorell Barça. Demà, la final masculina i la final femenina entre el Rubí i les Corts UBAE. I també us destaquem que aquest cap de setmana comença la primera federació de futbol. Demà el Sant Andreu juga a Osca i diumenge l'Europa rep el Jaén a Can Dragó i el Nàstic juga contra el Saragossa al nou estadi.
3: Doncs estarem molt pendents. Moltes gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem dilluns a les 2. Molt bona tarda.

Si són les 3, és l'hora de la migdiada. Minuts per relaxar-te, per fer una pausa vital. Posa't còmode, perquè a Ràdio Molins de Rei comencem la migdiada.

Gairebé són les 4. És hora de reactivar-se. Acabem la migdiada.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Un robatori de cable entre Sagrera i Badalona provoca demores de 25 minuts a la R1 de Rodalies, segons informa la companyia. La circulació es manté limitada a 2 trens per hora i sentit entre l'Hospitalet de Llobregat i Maçanet-Massanes. La incidència s'ha detectat cap a 3:15 de la tarda i afecta sobretot el tram Badalona i la bifurcació de la Sagrera. Personal de DIF treballa per resoldre la incidència i recuperar la normalitat en el servei. Més temes. Crida a la calma del govern espanyol després dels incidents violents de les darreres hores a Ceuta amb la crema d'un campament improvisat ahir al vespre. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha tornat a defensar en una compareixença al Congrés que l'entrada de 70.000 immigrants va ser totalment inesperada. Per la seva banda, el titular d'Exteriors, José Manuel Álvarez, també ha comparegut i atribueix l'acció a mentides i notícies falses.
2: Lo que ocurrió en Ceuta entre el 30 y el 31 de julio de 2026 fue una crisis, sí, migratoria y humanitaria, pero a diferencia de las anteriores, fue gestada y propulsada por una viralización inédita de mentiras y bulos en las plataformas digitales.
1: I es reprenen les tasques de rescat de víctimes al Nepal després d'hores aturades pel risc d'una nova esllavissada. Ja són a l'entorn de 500.000 les persones mortes i més de 1.400 les desaparegudes. Es rebaixa a 3, això sí, els espanyols desapareguts. Les organitzacions humanitàries alerten del caos que es viu al país. Cristina Morales és presidenta d'Amics del Nepal.
3: La situació allà és dramàtica pel que ens arriba a nosaltres. Molt caòtica, perquè imagina't que això passés en un país molt desenvolupat, amb molts mitjans, amb sistema de carreteres que funcionés, ja seria molt complicada, doncs allà està sent realment caòtica, hi ha la sensació molt de devastació, i el que hem decidit a la nostra junta és que les persones que vulguin fer un donatiu per col·laborar d'alguna manera en fer un granet de sorra en aquesta emergència, aquests donatius ens comprometem a fer-los arribar.
1: Encara a l'àmbit internacional, la mort del rei Harald V de Noruega als 89 anys era el monarca més longeu d'Europa, ocupava el tro des de 1991. La Casa Reial Noruega ha anunciat la defunció aquesta matinada i el seu fill, el príncep Haakon, assumeix el tron de manera automàtica. I darrer apunt, perquè demà reprèn el servei de la línia 1 del metro a Barcelona entre Florida i Plaça de Sants després de les obres de millora que s'hi han fet. La línia 1 del metro reprendrà el servei. Recordem que està des de, o per aquestes obres de millora. El trànsit ferroviari està tallat des del dia 17.
4: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia del Passeig Pi Margall, número 11.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha fet una crida avui a la calma després dels incidents violents que s'han produït els darrers dies a Ceuta, especialment ahir, recordem, amb la crema d'un campament improvisat. Marlaska ha comparegut al Congrés i ha tornat a defensar que l'entrada de 70.000 immigrants a finals de juliol a la ciutat autònoma va ser totalment inesperada.
2: Viendo los acontecimientos que se están verificando en los últimos días, y especialmente ayer y antes de ayer, llamo a una calma y a un cese de cualquier tipo de violencia, porque serán, ustedes son tan conscientes como yo, de que la violencia no es el camino para resolver ningún problema con la complejidad y con la empatía absoluta con la ciudadanía de Ceuta, pero la violencia no es en modo alguno el camino.
1: Per cert, que la càrrega policial contra un menor aficionat al Barça, que duia una estelada a ells el cap de setmana passat, també ha estat present a la compareixença de Grande Marlaska al Congrés. El diputat d'Esquerra, Francesc Marc Álvaro, i el de Bildu, Jon Iñárritu, li han reiterat al ministre aquesta actuació. Álvaro ha mostrat una estelada al ministre i l'ha interpel·lat d'aquesta manera.
3: Perquè em digui, senyor Marlaska, si creu que això és un arma de destrucció massiva o un element que ha de ser prohibit o que ha de ser decomissat, com va passar el diumenge passat a la ciutat d'Elx en un partit que jugaven Elx i Barça.
1: Grande Marlaska ha respost recordant que els fets estan sota investigació interna i assegura que no li agrada cap falta de proporcionalitat. I avui estem molt pendents del temps perquè hi ha 178 municipis en perill molt alt d'incendi. De fet, avui hem sabut que s'han registrat 36 focs relacionats amb la campanya de la sega del cereal. La majoria s'han pogut aturar abans d'arribar a la superfície forestal. Els marxants del mercat de Platja d'Aro han recorregut aquest divendres als carrers del municipi en una marxa lenta amb vehicles per protestar contra la retirada de 70 parades. El col·lectiu reclama a l'Ajuntament que reconsideri la decisió, s'assegui a negociar i busqui una alternativa que permeti a les famílies afectades mantenir la seva activitat. Els comerciants anuncien que la mesura deixa fora 70 famílies i reclamen que s'assegui a parlar per buscar una alternativa que els permeti mantenir la activitat. I la campanya de la garrofa i l'ametlla afronta enguany unes perspectives positives tant pel que fa a la producció com pels preus. És el cas de la garrofa, que es preveu una collita superior a l'any passat i de moment el producte arriba al mercat amb bona qualitat. Pel que fa a l'ametlla, la previsió també és favorable, especialment a les zones de regadiu.
4: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia del Passeig Pi Margall, número 11.

0: raons. N'hi ha algunes de ben petites que fan que tremoli un univers. Hi ha les que no volen, les que no poden esperar. Raons i més raons. Raons n'hi ha moltes, i de sobrar no en sobra cap. Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. I ara, 4.686 milions d'euros més per arribar on volem arribar. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Això de buscar un pis de lloguer és una feinada. Preus que mai saps si estan ajustats i tot de paraules tècniques que no entenc.
2: I si truquem al 012? La Marta em va dir que ja ho va fer i la van informar de tot. Les zones de mercat residencial tensat, l'índex de referència del preu del lloguer, com reclamar si no es compleix la llei...
1: Doncs truquem ara mateix.
3: Si tens dubtes sobre la regulació dels preus del lloguer, entra a habitatge.gencat.cat/preusllloguer i accedeix a l'apartat Preguntes freqüents. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
4: Ràdio Nostàlgia, anys 70.
5: Hey, I'm glad you came in here tonight.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. La ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saez, ha demanat al PP que condemni les entitats socials que hagin hagut d'interrompre, hagin hagut d'interrompre el repartiment d'aliments a Ceuta. En la rèplica dels grups parlamentaris durant la seva compareixença al Congrés, Saez ha defensat que l'ajuda humanitària contribueix a recuperar la normalitat. La ministra també ha carregat contra Vox, que ha acusat d'intentar convertir la deshumanització en política.
2: Sin los valores de la socialdemocracia, sin la solidaridad, sin los principios que nos han ido ayudando durante décadas a construir el país que somos, la Europa que somos, donde no podemos olvidar valores tan importantes como poner en el centro los derechos humanos, bueno, pues no hubiéramos podido afrontar esta crisis que, insisto, siempre ha sido una respuesta extraordinaria desde la legalidad y desde la humanidad.
1: I el Comitè de Situació d'Interès per la Seguretat Nacional de Ceuta ha acordat per unanimitat un nou llistat d'espais d'acolliment temporal per la reubicació dels migrants que no tenen allotjament a la ciutat autònoma. Avui el ministre Grande Marlaska ha xifrat en 5.000 el nombre de persones immigrants que encara segueixen a Ceuta i que van entrar des del Marroc els dies 30 i 31 de juliol. I els veïns d'una finca afectada per l'esvoranc de l'L9 al Putxet amb 15 habitatges local podran tornar a casa seva amb un màxim de 6 setmanes, a mitjans d'octubre. En canvi, els residents de 3 finques restants, que sumen 18 habitatges i 7 comerços, hauran d'esperar. Ho ha explicat així el director general d'Infraestructures de la Generalitat, Ramon Ramírez.
3: Tenim dos escenaris, un d'unes 6 setmanes aproximadament, per la finca Teodora la Madrid 5, on pensem que 6 setmanes, més o menys, mitjans d'octubre podrà retornar aquests veïns, són 15 vivendes i un local comercial. En canvi, els locals i vivendes de Teodora la Madrid 3, Rubinstein 2 i Rubinstein 4, aquest el retorn, ja parlem d'un període bastant més llarg, s'ha de fer totes les feines de consolidació del terreny.
1: Els cellers de la DO d'Empordà es troben en plena verema. Aquest any ha començat més aviat. Ho van fer el 12 d'agost i esperen acabar les pròximes dues setmanes. Esperen recollir 107.000 quilos de raïm amb la possibilitat d'arribar-ne a 110. I l'aeroport Barcelona al Prat afronta l'operació tornada de final d'agost amb més de 4.400 operacions comercials programades entre aquest divendres i dilluns, un 2,2% més que el mateix període l'any passat. Aquest divendres és el dia amb major nombre de moviments seguit de dilluns. Una xifra rècord, per cert, de 61 destinacions intercontinentals.
4: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia del Passeig Pi Margall, número 11.

0: Tens dret a viure sense angoixa, sense culpa, sense vergonya. Nova unitat dels Mossos d'Esquadra contra les agressions sexuals. La por canvia de bàndol. Protegim la víctima. Perseguim l'agressor. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
1: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.

0: Generació Chic.
1: Benvinguts, canalla. Benvinguts i molt bon estiu.
0: Generació Chic.
1: I per celebrar l'estiu... Seguim amb sessions del Generació Chic. Des d'ara i en els propers 55 minuts recordarem un dels Generació Chic que han sonat durant aquesta temporada. The summer is crazy.
2: Generation. Ready for a transmission. Look for Italo 80 style. DJ Happy Box, Italo Disco Classics, Megamix, Volume 2.

0: Toni Ramonet.
1: Benvinguts, canalla, vinga, va. Som-hi, ens hi posem i comencem un nou Generació Xic. Com sempre, ja saps que ens encanta, eh? Aquest moment entre el bombo negre, és que en diuen. Ens encanta que això ens dona aquest tret de sortida d'una nova edició d'un Generació Xic, un programa que ja saps que el fem rememorant i tornant a escoltar junts èxits dels 80 i els 90. Aquelles cançons que ens han acompanyat des de sempre. I ho sabem perquè ens ho dieu vosaltres, també, eh? Saps que a xarxes tenim un perfil a Instagram, és aquest lloc de trobada. Ara es veu que tota la gent jove està en altres xarxes, eh? Nosaltres, mira, ja ens va costar entrar en aquesta, que som aquesta, com per buscar-ne i començar des d'un altre lloc. Ja ens va bé aquí perquè som cada vegada més colla. Si t'hi vols afegir, @generacióxic, així tot junt, i t'hi dones a seguir. I com et diem sempre, compta amb seguir-nos, que ni nosaltres mateixos sabem on anem. Això sí, junts el que fem és buscar aquestes cançons. Dic junts perquè moltes ens les proposeu vosaltres, ja sigui les cançons o a vegades els grups ens diuen: escolta, posa alguna cosa d'aquells anglesos que ara no recordo el nom però cantaven una cançó. Doncs tot això, per això estem nosaltres també, com sempre, buscant aquestes cançons, posant-les i compartint-les junts amb tota la colla del Generació, que cada vegada, com et dic, som més, i això és guapo i és d'agrair. Així que moltes gràcies als que hi sou des de gairebé 5 temporades ja acabades. Estem a punt d'acabar la cinquena. Moltes gràcies als que gairebé us heu dut des del principi, als que us heu anat incorporant, i sobretot doncs els que hi sou des de fa poc. Si us agrada, doncs la nostra intenció és això, que hi sigueu també durant molt, molt, molt de temps. Això és el Generació Xic, un programa que serveix per recordar cançons dels 80 i els 90 i en el que hi apliquem moltíssima imaginació. Imaginació i només una il·lusió. Just an Illusion, ens deien els Imagination, aquesta banda, aquest trio, són anglesos, el 1982, des d'un àlbum que es deia The Heat of the Night. Sí, senyor. Aquest Just an Illusion, un dels seus èxits guais, no? Anem a posar una mica d'imaginació amb aquest Generació Xic. Som-hi!

I just an illusion. Això ens deien els Imaginations, que és només una il·lusió. Nosaltres diem que ens fa molta il·lusió començar el programa amb ells, començar un nou generació xic i compartir un nou programa amb vosaltres. De totes maneres, el que deia aquí una mica la cançó és que és només una il·lusió. És a dir, ells ho diuen una mica més així com a que és, mira, doncs, que no és ben bé cert, sinó que és com una mena d'il·lusió el que sents, el que vols, el que busques. Bona memòria d'algun de vosaltres que ja ens heu escrit per missatges directes, això que et diuen ara. Recordant que aquesta cançó la vam posar no fa massa en l'especial que vam fer de la Fira de la Candelera, aquell especial de mashups, allò, ja ho saps, allò d'unir diverses cançons, no només mesclant-les, sinó doncs, posant la lletra d'un sobre la base musical de l'altre i tot això. I amb aquesta de l'Imagination és amb el que vam fer aquelles coses estranyes que vam fer de posar doncs, aquesta base amb cançons com el Last Night at DJ Save My Life, que queda molt bé aquí sobre, però també barrejant-hi la Boleria del Bisbal. It's just an illusion. Sabeu també que aquests programes els podeu recuperar tots, que a la web de la ràdio tenim penjats absolutament tots els programes, els especials sembla que sigui els que us agraden més, pel que vaig veient en el que aneu escoltant o reescoltant, programes doncs, que podeu tornar a escoltar les vegades que vulgueu, perquè ja et dic, estan penjats com a podcast a la web de la ràdio, i està xulo doncs, això, poder rememorar algun d'aquests programes. Si no el veu sentir, en aquest que et dic especial de la fira teníem això, aquesta, jugar una mica amb aquest Imagination amb els Imagination i aquest Just an Illusion amb el Last Night at DJ Save My Life dels Indeep i el Boleria del Bisbal, una anada d'olla, però bueno, també una cosa divertida perquè veieu que es poden fer coses guapes. It's Just an Illusion. Va, què, seguim amb uns de casa, uns de... home, no són ben bé de casa, però sí, va. Ens arribaven des de València, tots aquells són murcians, presuntes implicades, amb la veu de la Sole Jiménez, i aquest... ai, senyor, com ho hemos cambiado...

la Sole Jiménez quan se'n va amb aquests... Com ens agrada la veu espectacular, com sempre, de la Sole Jiménez formant part dels presumptes implicadors, tot i que també l'hem tingut en solitari, eh? Ai, com hemos cambiado, una història que ens expliquen els presumptos, doncs, d'això, de com érem abans, com aquella nostàlgia de com érem quan teníem, no sé què, posem-ne 15, 16, 18 anys, i com ens veiem ara. Diuen que segurament hem envellit o hem millorat com el bon vi, no ho sé. I sempre ve el que et diu que no, home, sí, però si estiguéssim amb aquella edat sabent el que sabem ara... Ai, quantes coses vam fer d'una manera que ara potser provaríem de fer d'una altra, o no sé, no sé. El que et deia, la veu màgica de la Sole Jiménez... Una formació que van néixer a Múrcia, a Iecla, però que tota la seva carrera l'han fet des de València. Per això sempre parlem de la banda valenciana. De fet, no ho són, ja et dic, ells són més aviat murcians. En uns inicis, amb una història molt més funky, molt diferent de quan aquesta línia més melòdica que van agafar i que és la que per la que els recordem. I sobretot amb la veu de la Sole. La Sole Jiménez.

què, seguim? Ens anem un altre cop cap a Anglaterra. Anem a buscar un senyor anglès que diu que no pot ser dolent, això. Would it be good? La cançó del senyor Nick Kershaw. Des d'un àlbum de 1984 que es deia Human Raising. Doncs això, que no seria bo... Home, jo em sembla que sí que serà bo, no? Saps el que segur serà bo aquí al Generació Xic? Recordar coses com aquesta, cançons com aquesta del Nick Kershaw. Perquè són cançons guapes d'aquells anys que ens agradaven a nosaltres. Cançons amb dalt, qui en aquest cas, Nick Kershaw.

0: Ai, que se'ns acaba i ens marxa el Nick Kershaw. Ens ha enganxat una mica així a... Ai, senyor Nick Kershaw, acabant la seva cançó aquesta, Wouldn't It Be Good, no pot ser pas dolent. És que ens hem despistat aquí un moment, que estàvem llegint els missatges que ens envieu i ens hem despistat un moment, se'ns acabava la cançó. Coses que passen a la ràdio, ja saps? Coses que passen aquí a la Generació Chic.
1: Generació Chic, amb Toni Ramoneda.
0: Ai, què? Anem amb un... Nick Kershaw des d'Alemanya... Perdó, des d'Alemanya, des d'Anglaterra. Anem amb... Oh, com estem avui? No, senyor. Anem amb, un, amb unes germanetes guapes, guapes, guapes. Respectes bons, bons, respectes bons, respectes bons. Les Mel and Kim, demanant respecte. Doncs vinga, tot el respecte per elles.

Spotify, Never Gonna Be Respectable, les germanetes Appleby. Demanant respecte i oferint respecte, perquè això del respecte, noi, no pot ser només unidireccional. El respecte sempre ha d'anar cap a les dues bandes. I això sí, si vols que et vinguin cap a tu, també l'has d'oferir. L'has de donar, però també... també te l'has de guanyar el respecte. I el nostre respecte se'l van guanyar absolutament tot. Aquestes dues germanetes es diuen Mel, en Kim, Appleby, de cognom, són angleses, i sota la batuta, ja ho veus, se sap, se sent, s'entén, ho sabem, que això, darrere d'això hi ha la producció d'Stock Aiken and Waterman, aquesta producció sou que es deia, amb les sigles dels tres productors. Doncs sempre a darrere de l'esquí de la Sant Mel and Kim, des d'aquest àlbum que es deia FLM de 1987. La Sant Mel and Kim, ja ho saps, són aquelles del Showing Out, també, eh? Ai, respectable! Ara anem amb uns altres senyors aquí, amb aquesta música electrònica. Es diuen New Order. També anglesos, els New Order, aquí recordant-nos aquell dilluns, diuen que el més trist de l'any, no? Quan acaben les festes a Nadal, no? Parlen d'aquell dilluns, d'aquell Blue Monday. Això és una cançó del 83, des del Power, Corruption and Lies, New Order, Blue Monday.

0: Doncs hi som, hi som pel tros amb els New Order. Com et deia, cantant-li això, aquesta història que algú es va treure de la mà, diuen que gràcies a un algoritme, una, no sé, una fórmula matemàtica que ens diu quin és el dia més trist de l'any. I aquest dia trist resulta que és el tercer dilluns el tercer dilluns de l'any, és a dir, el tercer dilluns del mes de gener. Ara s'han tret de la xistera, perquè sembla un xist, això. Doncs s'han tret del barret que hem de dir que és el dia més trist de l'any. Doncs molt bé. New Order en van fer una cançó d'això, de la Blue Monday, aquesta colla d'anglesos. Ens n'anem a l'altra punta de món, amb la Natalie Imbruglia, sí? Ai, que ens agrada la Natalie, eh? I amb aquest torn encara més, sí que sí.
1: Generació Chic.

Doncs aquí estem amb una producció de l'australiana Natalie Imbruglia. Australiana com, no sé, com per exemple la Kylie Minogue, no? Saps que a més la Natalie també va participar a la sèrie Neighbours? És clar que la sèrie Neighbours és una sèrie australiana que nosaltres vam veure aquí als inicis dels 80, però que ha durat molts, molts anys. Natalie Imbruglia amb aquest Torn. Una producció molt, molt xula d'un àlbum que es deia Left on the Middle de 1997, aquí també, el Generació Chic. Va, tornem amb una de les nostres, aquest senyor es diu Tino Casal, el coneixes, és un dels grans de la movida madrilenya. El 83, des de l'etiqueta negra, va treure aquest Embrujada. Jo crec que és una de les grans d'en Tino, sí senyor.

La reina de la noche, l'embrujada del Tino Casal, segurament un dels èxits... bé, jo crec que segurament no. L'èxit més gran, segur, d'aquest àlbum que es va dir Etiqueta Negra, de 1983, perquè estem parlant, doncs, del gran Tino Casal, que, per desgràcia, va morir només amb 41 anys víctima d'un accident de trànsit. A Madrid, això sí. L'asturiano, en Tino. Un senyor que, si no ens hagués deixat just abans de fer coses molt, molt grans, jo crec que hauria sigut una de les persones, un dels més influents de la música espanyola, sens dubte, perquè, doncs no sé, a part de les seves coses, també havia fet de produccions, per exemple. Te'n recordes aquella banda valenciana que es deia Envidio? Aquells de La noche no es para mí? Doncs mira, la producció també era del Tino Casal.

Mira, no sé, sempre he tingut certa passió pel Tino Casal, però crec que és una passió que la compartim entre molts i que se l'ha guanyat a pes, sens dubte. Ai, senyor, què et sembla si ara anem amb el senyor Phil Collins? Amb un clàssic, eh? Sí, senyor, amb aquest Can't Hurry Love.

Ai, és una cançó d'aquelles que t'agrada cantar. Al final t'estira, t'estira acabar cantant amb el Phil Collins, aquest You Can Hear Me Love. Perquè aquesta versió, perquè és una versió, abans et deia, era un clàssic. És un clàssic de la Motown, això, sí senyor, és un clàssic de les...

0: allà pels anys. Mira, això va ser l'any 66, la cançó original de les Supremes, amb el segell inconfusible de Motown. Però sí que és veritat que en Phil Collins li va donar el seu toc especial al 1982 des d'aquest Hello, I Must Be Going, You Can't Hurry Love. Oh, senyor Phil Collins, ens anem a l'altra punta un altre cop? Tornem amb uns australians, va.
1: Generació Chic.
0: Amb els Men at Work. I com que són d'allà baix, doncs...

Ells es defineixen com una banda de rock and roll, una banda de rock, això sí, venen des d'Austràlia. I aquesta paraula o aquesta frase, això de Down Under, en diuen ells des d'allà a Austràlia, doncs es refereixen a això, a les antípodes, a la música que ve o a la gent que ve d'això, d'Austràlia. Per tant, per nosaltres, els Down Under han de ser això, ja t'ho diré bé, els Men at Work han de ser uns Down Under. Ara t'ho diré, és que estava dient al revés, no? I si és que, clar, és que... Ja et deia jo que avui estem una mica... Deu ser això, deu ser el bon temps, no ho sé. Les ganes d'estiu que tenim. Ja estàs mirant a les vacances, sí? I els que esteu acabant el curs, què? Què me'n dius de tot això, eh? Ai! Va, com deia aquell, tu, nosaltres... A lo nuestro. Aquests eren de rock, doncs nosaltres aquí de rock and roll també en tenim des del Vendrell. Directament des del Vendrell, els Laxen. I aquesta rockera, aquesta la dedicarem a la Maria. Tenim Maries, tenim moltes Maries, eh? Tenim alguna Maria que, doncs, que li diu que ens diu... Ostres, com posa els Laxen, m'agraden molt els Laxen. Clar, jo dedicar aquesta cançó a la Maria. Una cançó dels Laxen Busto. Amb aquest nom, bueno, la dedicarem. Toca'm els ous, Maria, veuràs.

cançó una mica caòtica dels Laxen, eh? Això és del 93, aquest Toca amb els ous, Maria, i veuràs quina alegria, i veuràs quin goig que fan, Toca amb els ous, Joan. Ah, mare de Déu, senyor, estem una mica zumbats, però ja ho saps, perquè això és perquè ens n'anem, perquè ja acaba el Generació Xic, perquè estem cap al final de tot i que volem fer-ho, doncs, amb aquesta alegria. L'alegria, abans era amb la Maria, doncs ara l'alegria la tindrem amb la Joana. Va, també tenim Joanes per aquí. Aquesta, la d'abans per la Maria, doncs aquesta per la Joana.

Give me hope, Joana, give me hope. Dóna'm esperança, Joana, dóna'm esperances. Això és el que et deia l'Eddie Grant. Una cançó que a més va ser doncs, com una mena d'himne contra l'apartheid i tot això, eh? Del moviment reggae.

0: Era qui ens presentava aquesta cançó des d'aquest àlbum, que es deia també Give Me Hope, Joanna. Això és de 1988 i és la cançó amb la que estem acabant la Generació Chic d'avui. Que ens dieu que us agrada molt, que canviem, que acabem els programes doncs, amb aquest bon rotllo, sempre amb alguna cançó així de bon rotllo. Doncs avui també, avui amb Lady Gran, aquest Give Me Hope, Joanna, Give Me Hope. Joanna, give me hope. Joanna, give me hope. Joanna, for the morning come. Oh, give me hope. Joanna, el just per dir-te, doncs això, que tornem la setmana que ve a una nova entrega del Generació Chic. Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
1: Generació Chic.
0: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
2: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
3: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah. 91.
4: Notícies en xarxa.
5: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. El Comitè de Situació d'Interès per la Seguretat Nacional de Ceuta ha acordat per unanimitat un nou llistat d'espais d'acolliment temporal per a la ubicació de migrants que no tenen allotjament a la ciutat autònoma des que van accedir a la frontera del 10 al 31 de juliol. El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha xifrat en 5.000 el nombre d'immigrants que encara segueixen a Ceuta del total de 72.000 que de manera irregular van entrar des del Marroc. Per cert, que l'Estat espanyol ha demanat a la Comissió Europea el suport de l'Agència Europea de Fronteres i Costes i de l'Europol per les tasques de triatge per a persones migrants que queden a Ceuta. El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha enviat una carta com a resposta a l'oferiment que se li va fer per part de diverses agències europees davant la situació generada per la crisi migratòria. Ha demanat reforç a les tasques de gestió i tramitació d'expedients. Canviant de tema, la superpoblació de tonyines al Mediterrani s'ha agreujat els darrers anys i els pescadors ja fa temps que parteixen les administracions del problema que suposa. Hi ha moltes tonyines, afirmen, però les quotes establertes impedeixen pescar-ne més i n'hi ha tantes que afecta greument altres espècies, com és el cas de la sardina. Des de la confraria de pescadors de Vilanova i la Geltrú lamenten ara la nova directriu que podria haver servit per millorar la situació que asseguren és del tot inviable pel sector. El patró de la confraria és Jaume Carnicer.
6: Tornem a estar amb una resolució sobrecarregada, amb una burocràcia excessiva i que alhora fa completament inviable que encara que les agafin, les puguin portar a vendre aquí. Això només passarà si capturen aquesta tonyina a les 12 de la nit. Si comencen a allargar a partir de la 1, a les 2, a les 3, aquella embarcació, quan arribi aquí fora al moll, s'hauria d'esperar 4 hores. Aquestes embarcacions no poden venir a vendre a les 12, a la 1 del migdia. Aquestes embarcacions venen a les 7 del dematí.
5: I l'Ajuntament de Moià denuncia vessament de restes animals i males olors al nucli urbà procedents d'un camió que anava a l'escorxador. L'Ajuntament ha denunciat els fets i ha demanat que s'obri una investigació i que es depurin responsabilitats. L'escorxador, d'on va sortir el material, assegura que es tracta d'un servei contractat per una empresa i ja han denunciat els fets. Els veïns es queixen de que no es tracta d'un episodi aïllat. I els agents rurals han capturat una serp pitó a Manlleu, una espècie exòtica invasora, i l'han traslladat a un centre de fauna. L'exemplar va ser vist per un veí que va alertar el cor. Recorda que abandonar un exemplar d'aquestes característiques o no impedir la seva fugida és una infracció molt greu que pot comportar fins a responsabilitats penals.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. Centenars de persones han tornat a sortir al carrer aquesta tarda a Ceuta per protestar per la crisi migratòria. La marxa veïnal està convocada per la plataforma Ceuta Unida a través de xarxes socials i canals de WhatsApp, que ha impulsat algunes de les mobilitzacions recents. La d'aquest vespre ha estat pacífica. Recordem que ahir els manifestants van impedir que Creu Roja repartís menjar entre els migrants i van cremar el campament on malviuen en una platja. La ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Immigracions, Elma Saiz, ha demanat al PP que condemni les entitats socials hagin hagut d'interrompre el repartiment d'aliments a Ceuta. A la rèplica als grups parlamentaris durant la seva compareixença al Congrés aquesta tarda, Saiz ha defensat que l'ajuda humanitària contribueix a recuperar la normalitat. També ha carregat contra Vox, a qui ha acusat d'intentar convertir la deshumanització en política.
2: No podemos consentir que quienes realizan esta labor sean expuestos, amenazados o intimidados por el simple hecho de ejercer su compromiso solidario. Imaginemos por un momento qué ocurriría si quienes tienen hambre o sed no pudieran acceder a estos recursos y tuvieran que conseguirlos de otra manera.
1: I el Comitè de Situació d'Interès per la Seguretat Nacional de Ceuta ha acordat per unanimitat un nou llistat d'espais d'acolliment temporal per la ubicació dels migrants que viuen als carrers i platges de la ciutat autònoma. Una llista que es donarà a conèixer el proper dimarts. Avui també l'Estat espanyol ha demanat a la Comissió Europea el suport de l'Agència Europea de Fronteres i Costes i de l'Europol per les tasques de triatge i el reforç en la tramitació dels expedients. I els veïns d'una finca afectada per l'esvoranc de l'Elena o el Putxet amb 15 habitatges i un local podran tornar a casa seva en un màxim de 6 setmanes, previsiblement a mitjans d'octubre. En canvi, els residents de les 3 finques restants, que se sumen als 18 habitatges i 7 comerços, hauran d'esperar fins a principis de l'any que ve. Ho han confirmat aquesta tarda i s'atribueix als treballs de consolidació del terreny. I demà reprèn el servei de la línia 1 del metro a Barcelona entre Florida i Plaça de Sants després de les obres de millora que s'hi han fet. Ha comptat amb una inversió d'11 milions i ha renovat les vies per instal·lar-hi una base de formigó. I aquest matí s'ha instal·lat la carpa Curios a l'esplanada de la Feixa Llarga de l'Hospitalet. Es tracta de l'últim espectacle del Cirque du Soleil a la ciutat després que l'Ajuntament rescindís el contracte amb l'empresa per poder recuperar aquest espai. Ha calgut un equip de 100 persones per aixecar-la perquè fa 19 metres d'altura i 52 de diàmetre. Té una capacitat de 2.500 persones que des del 3 de setembre al 18 d'octubre podran gaudir d'aquest espectacle.

0: Aquest estiu, la nostra t'acompanya.
1: Bona nit amb l'orquestra El so relaxant de les grans orquestres.

Hola, molt bona nit. Benvingudes a una nova edició del Quan comença la nit a Ràdio Molins de Rei. La meva veu ja està tirant de propoli, de coses, validassa i no sé quantes pastilles més per poder dir alguna cosa i que m'escolteu. Avui de què va el programa? Doncs el programa va de bandes sonores. Va de bandes sonores de sèries, sèries que he vist, alguna que no he vist, però que m'agrada la banda sonora. I ja sabeu que el que sí que és imprescindible és que siguin veus de dona. Amb quina començarem? Doncs començarem amb una banda sonora d'una pel·lícula que es diu Vinil. Bueno, una pel·lícula, una sèrie que es diu Vinil. És una sèrie molt boja, de parlar de discogràfiques d'una discogràfica, parlar de discogràfiques d'una discogràfica en concret, d'un dels seus directius, dels excessos, cocaïna, alcohol, diners que es guanyen, que es perden amb la mateixa rapidesa que es guanyen, i que, per suposat, l'últim que tenen en compte és la persona que canta. Aquí del que es tracta és de que qui canti doni molts, molts guanys. Amb qui comencem? Doncs comencem amb una senyora que s'atreveix a fer una versió dels Suspicious Minds d'Elvis, i es diu Didi Warwick. Didi Warwick va ser una cantant molt famosa de soul, i ella és nord-americana, es deia Delia Juanita Warwick, i coneguda com això, Didi Warwick. Us parlo en passat, perquè va morir en el 2008, també als Estats Units, i del que es tracta és d'escoltar la seva música i la seva veu, en aquest cas, com us deia, de la sèrie Vinil, Suspicious Minds. He volgut dir-li al programa d'avui veus de dona fora de sèrie, perquè crec que totes ho són. A veure si us agrada aquesta.

Bé, ja hem començat i per les persones que acabeu d'arribar, això que escolteu és el Quan comença la nit, s'emet a Ràdio Molins de Rei en el 91.2 de la freqüència modulada, però la gran majoria de persones que conec l'escolten via podcast a internet, entrant a la web de Ràdio Molins de Rei i buscant el podcast guardat del programa. Un programa al que dediquem que sigui exclusivament, i dic quasi perquè a vegades doncs, surten parelles o grups mixtes, però a les veus de dona, dones que canten. Avui dones amb veus fora de sèrie. Amb qui continuarem? Doncs hem començat amb un tema que sonava vinil i ara ens anem a The Last of Us. És una sèrie que jo vaig començar a veure però que vaig haver de deixar de veure perquè hi ha vegades temàtiques que em posen molt nerviosa, com és el cas, perquè que, tot i que no va exclusivament de zombis, perquè en realitat va d'humans que es converteixen en criatures violentes per culpa d'un fong paràsit, però jo crec que va més enllà dels zombis i que tracta sobre la humanitat, l'amor i dilemes morals. És una història que té com a fil conductor un adolescent que es diu Eli i un contrabandista que es diu Joel, i és la història de supervivència postapocalíptica centrada en el viatge d'aquestes dues persones. El tema que he escollit ara era un tema que jo escoltava als anys 80. Es diu Take On Me i era del grup noruec Aha, però us he agafat la versió que apareix a la pel·lícula que fa la mateixa actriu que fa d'Eli, que és Bella Ramsey. Trobo que està molt ben deconstruïda i construïda i és per això que l'he escollit.

I continuem amb un tema una mica més mogut, també de la meva adolescència. És de Kim Wilde i es diu Kids in America. Kids in America, així, amb un puntet post-punk. És un tema que apareix en una sèrie que es diu Killing Eve, una sèrie que sabeu que m'encanten, les tres temporades. Va d'un assassinat en sèrie, i assassinat en sèrie que mata per diners, i d'una policia que totes dues s'acaben enamorant, i de la persecució i l'amor odi que es tenen una a l'altra. Doncs bé, en el capítol 1 de la temporada 2 apareix aquest tema, Kids in America, de Kim Wilde, i bé, per donar-li un puntet així una miqueta més mogut al quan comença la nit d'avui.

I de les temporades de Killing Eve, si pogués, faria... Jo ho vaig fer en el seu moment, em sembla, que faria una compilació només de les tres temporades, però també de la temporada 2, i de Killing Eve no podia posar una sola cançó. He escollit una de Delmonas, Dangerous Charms. Per què? Perquè Delmonas són un trio femení que van estar tocant fins als 2000 perfectament, sí, fins a començaments del 2000, perquè totes elles són alquímia sonora i visual que barregen rock, pop, world, electrònica, jazz i garage. I algú defineix la seva música fent servir una frase de Plató que diu: la música és per l'ànima el que la gimnàstica és per al cos. Doncs així és com defineixen a Delmonas, i jo no m'entretindré gaire més en dir-vos més que escolteu aquest Dangerous Charms de la banda sonora de Killing Eve, també de la segona temporada.

I ara escoltarem un tema, dos temes seguits. My Life is Going On, la Cecilia Krull, que és una cantant i compositora espanyola, que es va fer famosíssima amb aquest tema a la banda sonora de la sèrie La Casa de Papel. Però després l'escoltarem acompanyada per la Mala Rodríguez amb un tema que es diu Agnus Dei i que forma part de la banda sonora de la sèrie Vis a Vis. A mi Vis a Vis em va agradar molt més que La Casa de Papel, infinitament més. Cecilia Krull crec que ho fa fantàsticament bé i la Mala Rodríguez també. Llavors anem a escoltar aquests dos temes seguits, si la meva veu pot descansar una miqueta. Com us dic, My Life is Going On de La Casa de Papel i Agnus Dei de Vis a Vis. És la part, doncs, espanyola que li estic posant al programa avui.

Bé, i fins aquí aquestes dues de la Cecilia Krull i la Rodríguez, aquesta darrera, Agnus Dei, de la banda sonora de Vis a Vis, i l'anterior de La Casa de Papel. Qui hagi arribat fins aquí, o qui hi acabi d'arribar, es preguntarà què és el que sona. Doncs sona el Quan comença la nit, a Ràdio Molins de Rei. Soc la Fermina i estem posant música amb veu de dona, aquest cop dedicada a dones que canten o que s'han fet servir les seves cançons en sèries de televisió. A qui li toca ara? Doncs li toca a Julian Baker. Julian Baker és una guitarrista i compositora, i un dels seus temes apareix en una sèrie que per mi és una meravella, que es diu Mayor of Easttown, i parla de coses molt doloroses, com és el suïcidi d'un fill. Imagineu-vos, posar-vos en la pell d'aquella mare. Parla de diferents facetes de la maternitat, des de, ja us dic, la lluita a una mare amb un adolescent, fins als sentiments de culpa, de fracàs, que més, els secrets que hi ha a les comunitats petites, i també parla de la lluita de la classe treballadora, doncs, d'aquesta zona de Filadèlfia dels Estats Units. Però sobretot vull remarcar el mega paperàs que fa la Kate Winslet fent el personatge principal, a Marge Sheeran, i fa un paper d'una dona forta, d'una dona amb problemes del dia a dia, d'una dona que, això, doncs, que ha de batallar amb la feina, amb la casa, amb les pèrdues, amb el dolor, amb la culpa. Fa un superpaper. Jo crec que és un dels millors papers que l'he vist fer mai. I bé, el tema es diu Everybody Knows, que no sé si us ho havia dit, com sí que us he explicat, de la compositora, cantant i guitarrista Julian Baker. I realment és un gran tema per una gran, gran sèrie, que si no heu vist, us convido a que la mireu.

I ara, si us sembla bé, tornarem a fer un pack de dos. He escollit dos temes que apareixen a la primera temporada de Big Little Lies. Big Little Lies sí que estic segura que li vaig dedicar un programa, perquè és una sèrie que em va deixar... sobretot perquè parla de sororitat, més enllà d'estar d'acord al 100% o no amb les altres dones. Si parla d'un fet en concret, actuar totes a una, no? És el resum una miqueta que faig. Però Big Little Lies va de vides de dones molt diverses, de la vida que deixen veure de cara en fora i com és de cara en dins, amb problemes com a mares, com a dones, com a treballadores o com a no mares també, com a mares de criatures que no són seves, bé, mil coses. Hi ha un tema que és de P.G. Harvey, que es diu The Wind. P.G. Harvey em sembla una dona espectacular, fortíssima, i amb aquest The Wind és una mostra de com de forta pot arribar a ser la seva música. I després he escollit un tema també de Big Little Lies, però que apareix en altres sèries, només que a mi de la que em va quedar va ser de Big Little Lies, que es diu This Feeling. This Feeling és del grup Alabama Shakes. Però qui hi ha darrere de Alabama Shakes? Doncs la superveu de la prodigiosa, espectacular, potentíssima Brittany Howard, que em sembla que no s'ha notat gens que m'agrada, oi? Doncs bé, posar aquestes dues donasses com són P.G. Harvey i Brittany Howard una darrere de l'altra sense que jo, amb aquesta veu cacofònica, sobretot avui, doncs crec que va bé posar-les juntes. The Wind, P.G. Harvey, This Feeling, Alabama Shakes, al capdavant Brittany Howard.

kept dreaming.

Bé, ens estem ja anant cap a la part final del programa. Dic la part final perquè al final sempre faig llarg, vull dir, sempre acabo plantejant-me algun tema més dels que al final poden escoltar-se, però aquest l'havia de posar. L'havia de posar perquè l'any 1985 és quan va sortir, era un dels meus temes favorits i va ser durant molts, molts anys. Crec que la veu de Kate Bush és una veu prodigiosa, és una veu fora de sèrie, com són les dones del programa d'avui, totes tenen veus fora de sèrie. I bé, aquesta és d'aquelles cançons que apareix en una sèrie que jo no he vist, que em sé de què va i me la sé de memòria perquè tothom em parla a la feina, a l'hora del cafè, a l'hora de l'esmorzar, abans d'entrar. És Stranger Things, no l'he vist, però sembla ser que aquest tema és el que li dona força per tocar la realitat a Max, que és la protagonista, i per pensar en els seus amics i amigues. El tema Running Up That Hill, un gran, gran tema, de, com us deia, l'any 85, de Kate Bush. Està dintre, o jo el tinc dintre, un àlbum que es diu Hounds of Love, que també és un tema fantàstico. És un tema, però que a mi m'agrada molt la versió que fa Divo, només que ella és ella i és Kate Bush i la seva veu. Running Up That Hill. A veure, que aquesta l'heu escoltat perquè l'he punxat infinitat de vegades. Qualsevol excusa és bona per posar aquest baix.

Si tot va bé, quan comença la nit d'avui aconseguirà el que mai aconsegueix, que és que s'escoltin totes les cançons que us he preparat. Que a vegades és perquè les canvio sobre la marxa i canvien els minutatges, llavors me'n vaig de temps. Avui estem parlant de veus de dona que canten, de sèries i de veus de dones fora de sèrie. Bipolar Girl és un tema que a la sèrie Modern Love, la primera temporada, doncs que la canta Anne Hathaway. Anne Hathaway fa un paper d'una dona que és bipolar i del que li passa, de les relacions que perd, de les feines que està a punt de perdre o que perd pel camí per culpa de, precisament del fet de ser bipolar. I el que més m'agrada és que canta ella, a part de que com a actriu m'agrada molt, doncs també m'agrada que canti. Bipolar Girl, Anne Hathaway, de la banda sonora de la sèrie Modern Love.

I la cançó que sonarà ara forma part de la banda sonora de, per mi, una de les millors sèries que he vist en anys. A vegades quan em pregunten quines són les sèries que més t'agraden, doncs jo me'n recordo de petita Cumbres Borrascosas, Yo, Claudio, eren sèries que m'encantaven. A TV3, doncs, ja, a tothom ens va tocar veure Dallas, t'agradés o no t'agradés, però era la que veia si volies veure alguna cosa en català. Però després he anat veient sèries, perquè jo sóc de sèries, i aquesta em va frapar, se'm va clavar el cor. Estic parlant de This Is Us, de les 6 temporades que té la sèrie, dels 106 capítols, si no m'equivoco, que hi ha, on hi ha una barreja de drama, comèdia, realitat, que se'ns desmunten els personatges, es fan i es refan d'una manera tan natural que no ho veus impostat. No sé, és una gran sèrie que, si no heu vist, doncs també us convido a que ho feu. Què trobem en aquesta sèrie? Doncs moltíssima, música molt, molt bona. Quasi bé tota la banda sonora

No sonarà la que m'havia preparat per acomiadar-me. L'altra que us aconsellava és Landslides, un gran tema que ha versionat moltíssima gent, però aquest cop dintre la banda sonora de This Is Us és la versió que fa Chrissy Metz, que és una de les actrius principals de l'elenc de la sèrie. Amb quina acabem? Doncs amb una sèrie que he vist les dues temporades totes així de seguit. Es diu... Bueno, primer vaig veure la primera, sabia que tal i com acabava venir una segona, i la segona me la vaig veure una tacada. Es diu Paradise. Potser és una americanada, però parla de quelcom que pot arribar a passar, i és que la gent amb molta pasta se salvi, i la que no, doncs, si de casualitat, igual sí. Com us dic, la sèrie es diu Paradise. Si no m'equivoco, és el mateix director que This Is Us. La banda sonora també està el senyor Siddhartha pel mig. Però jo us he agafat una versió, hem començat amb versions, acabem amb versió. Una versió del tema de Europe de l'any 1986, de Final Countdown, que era el que posaven a les discoteques quan la gent anava a ballar a la discoteca, i era la que deia s'ha acabat la sessió d'avui. Doncs bé, versionada per Amelia McLean. Amelia McLean, amb una veu i una manera de reinterpretar tremenda. Gràcies per fer-me acompanyar una setmana més. La posem, si voleu. La posem suau. Jo crec que ara ja comença. I com us deia, moltíssimes gràcies per fer-me acompanyar. Això de la ràdio sense vosaltres no té absolutament cap sentit, i m'agradaria moltíssim que estiguéssiu la propera setmana. Un petó, bona nit.

Xevi, hola, bon dia. Suposo que vas bé i enfeinat. Per això no et truco i t'envio un missatge de veu perquè he pensat si té feina o així o les torbes, val més...